0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li info tots amb un enganyifa. Un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: teva veu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
3: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí, ben poquets, algun de prim i poca cosa més, també alguna boirina a tocar del cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent, fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
5: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
5: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
7: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
8: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
9: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
10: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
11: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de volgués que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
10: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
12: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
10: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
10: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
2: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 40% 7% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no veiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia, encantada.
2: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els ERO no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
15: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per

0: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
1: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
0: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual, però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi, doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria, i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
0: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Doncs, Reixit Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
0: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
2: Tots els marroquís roben.
3: Ens treuen treballs.
4: Com a trans, et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat.
8: La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Ara sí, marimatxo.
11: Estic solo.
12: Terroristes.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
15: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
14: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front. De setmana especialment tràgica a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures

0: per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
1: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feministes de Catalunya que per fet de ser una dona trans elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià de Lleida Televisió.
2: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
3: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
2: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli. Thank you.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putell, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb 2 dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutat.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP justament apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquís globen.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat. La gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Paràcid. Marimatxo.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
21: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
20: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no trigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
17: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat és una mica, seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la veritat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa, i tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, un 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
17: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingues la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
17: A veure, resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, si estem en una població, tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
17: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí, l'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
15: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Post-Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kyle Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las vuit.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
3: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
2: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via, a l'AP7, obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès, en aquesta mateixa AP7, a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Ens explica un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun núvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire importants, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus, a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut, a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: I quan són les 8:10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
3: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
2: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat.
15: La gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràcid. Marimatxos.
18: Estic solo.
19: Terroristes.
20: Matants.
21: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions
14: hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen

0: ferir rel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Sumut Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, amb una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis que han estat víctimes de totes aquestes, no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que a més ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una bralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
2: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
3: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre. Que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
2: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet

0: orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
1: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador simplement introduint aquesta dada ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
2: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
0: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
2: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo per sort, tortures físiques en vaig rebre poques, vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortura, o sigui, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
0: Pau, la ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional ni respecten la vida humana ni dels palestins ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
0: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol i per acabar-ho d'adobar, vèiem també aquest cap de setmana la imatge de les Resines a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
2: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els hi demanem accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després, a l'hora de la veritat, no fa absolutament res. No? Llavors els hi demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
0: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
2: Moltes gràcies.

0: quarts de nou abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. I els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i a impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'Ero encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
10: Tots els marroquins globen.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat. La gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràssi, marimatge.
18: No estic solo.
19: Terroristes.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. I els hi demanem, tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
16: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet orientat a l'ús pràctic que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del Cat 112.
17: Resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales de Cugat Mèdia.
18: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquests bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
19: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
5: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
23: Bon dia.
1: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
23: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
24: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
23: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
4: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
6: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
8: Capital del món.
9: Avui és dilluns 25 de maig de 2026.
8: I oficialment estem assistint al final de la primavera, i és que per molt poquet, avui no hem tingut la primera nit tropical.
9: Així que benvingudes totes al 593è Infopodcast Cardedeu.
8: Susana, què ens expliques?
9: Doncs mira, us explico que avui és el dia de l'orgull friki. També és Santa Maria Magdalena de Pazzi, que era monja carmeleta. Oh. No és la Maria Magdalena. Tal dia com avui, però, de 1993, presentava l'informatiu l'Òscar Orbezo i ens explicava que Ràdio Televisió de Cardedeu rebia el premi Soca de l'any 1993 que otorgava l'associació Tres Pins. I avui acabem dient que pluja per Santa Quitèria, la collita i la misèria.
8: Començaran les trobades per les associacions de veïns i veïnes dels Dominics, Can Canyes i Can Corbella. De fet, l'intenció és programar més sessions als barris. La Comissió Ciutadana de Gent Gran, integrada per representants d'associacions de veïns, entitats de gent gran i persones a títol individual, ha començat aquest seguit d'accions informatives als diferents barris de Cardedeu.
9: I avui, Horta per duplicat, també en fem noti, no, Enric?
8: Doncs sí, és que un total de 34 persones van participar en el curs de compostaires, veus, no compostadors, com vam dir aquell dia que era malament, que l'Ajuntament de Cardedeu va organitzar en el marc de la Setmana Internacional del Compost per aprendre a transformar les restes orgàniques en un recurs natural per al jardí. D'entre els assistents es va sortejar un compostador, aquests sí que són compostadors, que va tocar a la senyora Laura Collado.
9: Molt bé, tu, quina sort.
8: Doncs sí.
9: Va, i ara passem als teus consellets de l'Horta, els que tant li agraden a la Núria.
25: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
8: Maria! Planteu el Fàbrega al costat de les tomaqueres.
9: Tenim Núria, se't gira feina.
8: Exacte, de fulla gran i fulla petita en podeu trobar. Núria, planta potser fulla petita, perquè és que la gran se't desmadrarà amb una torreta petita. Allunyarà el pugó i farà que els vostres plats siguin deliciosos. En tindreu tota la temporada i en acabat, saqueu la que quedi i per l'hivern.
9: Va, i avui passem a la secció del Porta a Porta, i com és dilluns, això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper, les verdes avui no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs avui tenim la del poble sec.
8: Vinga, va, i amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, a 9:15, especial Fira Sant Isidre.
9: Exacte, en comptes de fer el Cardedeu informatiu, farem l'especial de Fira pel 38 de la TDT a www.rtv-c.cat i al nostre canal de Telegram. I a més, també us recordem que ja estan obertes les...
8: que és molt important.
9: Molt important. I també us recordem que ja estan obertes les votacions de l'Alanada, que és el concurs de música d'autor que fem des de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa. Heu d'entrar a www.alanada.cat i allà us apareixerà una quadrícula amb tots els concursants. Si teniu dubtes, podeu clicar damunt de cada concursant per escoltar la seva cançó. I quan ja ho tingueu clar, en la part de dalt de la pàgina heu de clicar a Vota la teva cançó preferida. Haureu d'iniciar sessió i votar.
8: Fantàstic! I parlant de la dada, acabem amb...
9: Acabem amb el peix que es torna a mossegar la cua de Júlia Boncompte.
8: Vinga, va! I amb això...
9: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
8: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
9: Per la ràdio, al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consellera de Felicitat i feu-vos sòcies!

Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: apostar cada vegada més diners, mostrar nerviosisme quan s'intenta deixar del joc, recórrer a les apostes per combatre l'ansietat i la depressió, mentir per ocultar el grau d'implicació o posar en perill la feina o els estudis. Presentar més d'un d'aquests comportaments pot ser, segons els experts, un primer senyal d'alerta i d'una possible addicció al joc. És un problema que va a l'alça i que les noves tecnologies han contribuït a fer créixer. Les apostes i els jocs d'atzar són ara accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment a través del telèfon mòbil. Segons dades de l'enquesta sobre els comportaments addictius del Ministeri de Sanitat, un 8,4% dels joves d'entre 14 i 18 anys tenen algun tipus d'addicció als jocs d'atzar. El percentatge no para de créixer. Fa només 2 anys era del 6%. A Osona, l'any 2024, van iniciar tractament 13 persones per aquesta problemàtica, totes elles homes. El psicòleg clínic d'Osona Salut Mental, Jordi Verdaguer, alerta que mentre que les conductes addictives vinculades a substàncies tendeixen a estabilitzar-se, creixen les addiccions comportamentals, especialment les relacionades amb el joc. Pel que fa a substàncies, l'alcohol continua sent la que genera més demandes de tractament, el 50%, seguit de la cocaïna amb el 16% i el cannabis del 14%. Les addiccions comportamentals també presenten diferències entre nois i noies. En general, els nois se senten més atrets pels reptes i la competitivitat, mentre que en les noies hi pesa més el factor de l'acceptació social. Això ho explica que els homes tinguin més risc de desenvolupar addiccions vinculades a les apostes esportives i les dones a les compres compulsives. El problema és que en aquestes conductes solen aparèixer de manera gradual. Al passar d'un joc aparentment normalitzat i controlat a una addicció gairebé sense adonar-se'n, les empreses que hi ha al darrere tenen molt ben estudiat com enganxar els jugadors. És una realitat que preocupa i aquest dimarts el Nou TV l'abordarà amb el programa Després del Pati, elaborat per alumnes de l'Institut de Vic. Parlar-ne obertament amb els joves és una de les millors eines de prevenció. És dilluns 25 de maig de 2026, us parla Andreu Jiménez i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I com sabeu, no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45 del matí tindrem tertúlia esportiva amb les periodistes del 9-9, Esther Rovira i Laia Miralpeix, per parlar sobre la final de la Champions femenina del dissabte passat, on el Barça es va imposar per 4-0 contra l'Olímpic de Lió. Poc després de les 10 repassarem els resultats esportius dels principals equips de les nostres comarques, on ara ja hi ha pocs equips competint, i tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat en els darrers dies al nostre entorn, amb la Laia de Déu. I a 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez, perquè ens portarà les piulades d'aquestes darreres hores, i a continuació el programa El Darrer Tram, com sempre, les entrevistes. Primer, l'Isaac Muntades parlarà amb Xavier Guillemés de Bike Abadeses BTT, Serra Cavallera, i després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevistarà Àlex Balaguer per parlar sobre el tema de parelles lingüístiques a Sant Feliu de Codines. Tot això en un Territori 17, i ara, que comença ara, i ho fem com sempre, posant-nos al dia. Els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu, que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar dijous al vespre a la zona de la Passera i del Museu del Ter i Aigües Vic. La captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. Judit Lechón, el 9FM.
2: Sí, l'olor encara se sentia divendres al matí. De fet, va alertar dijous a la tarda vespre persones que eren al voltant del Museu del Ter i, mica en mica, a la resta de la ciutat de Manlleu. Per les taques al riu, semblava que l'aigua portava gasolina o algun dissolvent, tot i que de moment no se sap exactament què ni quin origen tindria. Ho explica la consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal d'Osona, Esther Coma.
3: I esperar, a veure, evidentment, que no es torni a passar, corregir l'error i aprendre una mica també dels protocols. Ens tranquil·litza haver vist que, bueno, que hem set ràpids de resposta, però que a la vegada tenim un problema a la comarca, que és el de la resiliència, és a dir...
2: Arran del vessament que s'hauria produït a l'altura del carrer Sant Martí, Aigües d'Osona i Aigües de Vic, que subministren l'aigua de la major part de la població de la comarca, van aturar durant diverses hores la captació del riu a Malars.
3: Com a captadors de l'aigua tenim unes plantes de potabilització d'aquesta aigua amb una capacitat de potabilitzar l'aigua amb certs filtres i productes, no? Però el que no estàs preparat és per potabilitzar l'aigua que ha rebut, doncs, substàncies químiques, o en aquest cas s'està investigant, no? Que poden afectar realment el cicle de l'aigua, i llavors automàticament has de parar plantes.
2: Tot plegat no va afectar en cap moment el subministrament i es va poder tornar a captar aigua. Aquest fet posa de manifest, com apunten des del Consell, que la comarca no està prou preparada per afrontar determinades emergències com episodis llargs de sequera.
3: Estem demanant subvencions perquè tenim projectes, tenim idees, des d'unes basses d'emmagatzematge que ens permetessin tenir uns 5 dies. Bueno, amb 5 dies tens marge de resposta, de corregir el problema, tens molta més capacitat d'això de resposta. O una altra possibilitat que tenim projecte també encaminat és que un cop l'aigua surt de la depuradora de Vic, tornar-la a portar al punt abans d'aquest punt de captació i, entre cometes, recircular l'aigua per garantir més capacitat de subministre.
2: Això, però, suposaria unes inversions d'entre 8 i 10 milions d'euros cada projecte. La investigació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i els agents rurals continua oberta. I avui està previst fer una nova inspecció exhaustiva per intentar determinar el punt exacte del vessament i com és possible que es produís.
0: La Sala Sarau de Cardedeu ha estat l'escenari que ha acollit la 6a edició de les Migues Populars del PSC, un tret de sortida dels que molts ja consideren un precampanya. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Andreu, i és que ha estat una iniciativa que enguany, més enllà de la tradició gastronòmica i la convivència ciutadana, ha servit per escalfar motors per a les pròximes eleccions municipals. Escoltem a Josep Quesada, primer secretari del PSC de Cardedeu i tinent d'alcalde.
5: Serveix amb un any de les eleccions per dir, escolta'm, hem de començar a treballar ja de valent de cara a les properes eleccions municipals i a més és fer-ho constantment com ho fem nosaltres és una mica mantenir el foc, mantenir viu el caliu amb l'agrupació, perquè sembla, si no sembla ser que solament es fan coses a prop de les eleccions i la resta del mandat no es fa res.
4: El tinent d'alcalde ha destacat el bon moment que viu actualment el partit al municipi i ha assegurat que el grup fa temps que treballa en la preparació dels comicis de l'any vinent.
5: Nosaltres preparem ja molt de temps preparant a les properes eleccions, perquè les eleccions no es preparen un any abans o uns dies abans, sinó que és tota una feina que es fa durant els 4 anys de mandat. Aleshores, aquest el tuïm any amb més intensitat, perquè s'han de preparar programes, s'ha de pensar en quina és la futura llista, qui es presentarà, i això ho representa una major intensitat i començarà a incrementar-se la feina pròpiament de partit.
4: Les Migues Populars han comptat també amb la presència de figures destacades del Partit Socialista. Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, i Jonathan Martínez, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i el Moianès, han posat en valor la feina del grup socialista Cardedeu.
6: La capacitat que es té des del territori de transformar la vida de la gent i de garantir drets i oportunitats. En el cas de Cardedeu, és un municipi a més que ha apostat d'una manera molt ferm per la igualtat de tracte i la no discriminació, com un principi, no?, capdalt que lliga tota la seva activitat municipal, i està treballant diverses línies en aquest sentit, des del recolzament amb les persones amb capacitats diverses, també treballant molt la inclusió i la igualtat de tracte al col·lectiu LGBTI.
4: Per la seva banda, Jonathan Martínez ha recordat que la comarca afronta reptes importants en àmbit com l'habitatge, l'educació o la sanitat. Tot i això, assegura que el PSC es troba en una situació positiva arreu del territori vallesà.
7: Pues el PSC al territori ens trobem en una posició allò de sortir a tornar a guanyar les eleccions al conjunt de la comarca. Ara mateix tenim 12 alcaldies i pretenem continuar fent créixer aquest conjunt d'alcaldies perquè tota aquesta manera de fer política des del socialisme i amb els plantejaments que tenim, creiem que és una aposta guanyadora, que és una aposta viable, que és una aposta que afavoreix la vida de les persones.
4: L'acte s'ha tancat amb un bingo musical que ha posat el punt i final a una jornada marcada pel retrobament, l'ambient festiu i els primers missatges d'un PSC que ja mira cap a les eleccions municipals del 2027.
0: La Generalitat de Catalunya s'ha compromès a portar 100.000 euros anuals per mantenir el monestir de Sant Pere de Casserres.
2: El futur de Sant Pere de Casserres quedarà garantit amb una aportació anual de 100.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest acord és fruit del crit d'alerta que va llançar el Consell d'Alcaldes d'Osona en un ple el mateix monestir el 6 de maig sobre la impossibilitat de fer front a les despeses que genera el document, el monument. El president del Consell, Marçal Ortuño, en fa èmfasi.
8: Això ens ha ajudat a aquest missatge d'unitat, a fer entendre tant la Generalitat com la Diputació la necessitat que hi havia de desencallar el tema. S'ha de materialitzar, però sí que com a mínim ja vam parlar de quantitats econòmiques i per tant ja estàvem parlant de solucions reals que fan desaparèixer aquest escenari que tots teníem i que ningú volia, que era del tancament del monestir per falta de capacitat de manteniment.
2: L'aportació de la Generalitat, que pot créixer fins als 120.000 euros, ja començarà per aquest mateix any i també s'esperen rebre una aportació extraordinària d'una quantitat similar de la Diputació de Barcelona. El més important, destaquen des del Consell, és que hi ha el compromís que les tres institucions puguin crear un òrgan de gestió conjunt per al monestir.
9: És important, precisament, és aquest compromís, no?, que ens vam posar tots, que trobar una fórmula que jurídicament s'està estudiant quina és, que ens agrupi els tres actors, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i Generalitat, perquè aquesta solució que hem trobat ara es pugui estabilitzar en el temps i treballar sempre tots tres conjuntament.
2: De moment, això no comportaria que el Consell perdi la propietat de Sant Pere de Casserres, però és un aspecte que s'ha posat sobre la taula des del 2023 i que no descarten.
9: Però si ara la solució ha de ser aquesta i passa perquè la titularitat, la propietat, no sigui només del Consell Comarcal, nosaltres això no ens suposa cap problema. És més, a nivell legal, diguem, no té massa sentit que un Consell Comarcal tingui patrimoni històric, no? Perquè el finançament dels Consells Comarcals està pensat només per poder prestar serveis, no per mantenir patrimoni històric i menys de la qualitat del que suposa Sant Pere de Casserres.
2: Una qüestió a banda són les inversions extraordinàries que també caldrà fer per posar al dia el conjunt. Per exemple, reobrir el bar-restaurant, recuperar la depuradora o fer millores en l'accessibilitat.
0: Polèmica al Consell Comarcal amb acusacions de l'oposició de falta de seguiment sobre les novetats a l'Hospital de Campdevànol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: L'Hospital Comarcal del Ripollès de Campdevànol va tornar al centre del debat per uns minuts al darrer ple del Consell Comarcal. La caixa dels trons la va destapar el conseller dels Independents pel Ripollès, Jordi Coc, que va implorar que es complissin les mocions que es voten al ple, com la de defensa del model sanitari de la comarca presentada el passat mes de gener. Sentim-lo.
11: Un dels acords que tenim sobre la taula i que és qüestió competència d'aquest propi Consell Comarcal és convocar la taula per parlar sobre quin ha de ser el futur de la salut de la comarca, quin ha de ser el model de governança, parlar amb els agents, parlar amb l'hospital, parlar amb gerència, parlar amb els alcaldes, parlar entre nosaltres, però parlar i plantejar alguna cosa més que res, perquè em consta, no?, que des de l'hospital hi ha certa desesperació veient que més enllà de grans declaracions polítiques i de grans notícies no passa res.
10: Va demanar al govern del Consell, format per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP, si tenien alguna data o calendari de treball, perquè creia que anaven a la deriva en aquest sentit. El portaveu de Junts, Oriol Lázaro, va sumar-se a la petició de Coc i va recordar que la moció que havien presentat els juntaires i que no s'havia admès per debatre pel president Amadeu Rossell el passat mes de març no sobrava i que el govern no havia avançat en trobar una solució. El vicepresident republicà, Sergi Albric, va contestar-li així.
12: Fins al que jo sé, estem esperant que la consellera se vingui a venir quan no va venir i jo que vaig a l'últim ple. Aquells que són membres de govern, agradaria que ens ajudin a que la consellera ens faci cas i que vingui per impulsar aquesta taula que diu el senyor Coc, perquè al final, bàsicament, el que no pot tornar a passar és que impulsem una taula on la consellera hagi de venir i al final no vingui la consellera i, per tant, faci d'esquenes al territori.
10: El Bric es referia a Lázaro, que és membre del govern, ja que és el director general de la Catalunya Exterior. L'alcalde de Campdevànol no va quedar-se callat i li va dir que errava el tret i esquivava la responsabilitat.
13: El departament no és única i exclusivament la consellera. El departament són també els alts càrrecs, dels quals vosaltres directament els defenestreu i dieu que la seva intervenció no serveix per res, perquè aquí vam tenir dos alts càrrecs del govern explicant-nos tot el que li volíeu preguntar a la consellera. Si això per vosaltres no va valdre, per mi sí. Allà ja hi havia explicacions. El que no s'ha fet és un seguiment del que ha passat des d'aleshores fins ara.
10: Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també va posar-hi cullerada.
14: Senyor Lázaro, vostè ha estat contractat pel govern del 155, si no m'equivoco, i a més forma part del patronat de l'Hospital de Campdevànol com a batlle de Campdevànol. Per tant, vostè segurament té més marge de maniobra que el propi govern del Consell Comarcal.
10: Oriols deia que el culpable principal era la Generalitat.
0: El privilegi reial original de Sant Feliu de Codines ja torna a ser al municipi. El document datat de finals del segle XVIII i considerat una peça clau de la història s'ha incorporat de nou a l'arxiu municipal després d'un procés de la recuperació i conservació. Laia de Déu, Ona Codinenca.
15: Es tracta d'un document històric de gran valor patrimonial que certifica la independència de Sant Feliu respecte de la baronia de Montbui i que marca l'inici institucional del municipi tal i com es coneix avui dia. Pol Cabotí, alcalde del municipi, destaca la importància històrica i simbòlica del retorn d'aquest document.
16: Doncs aquest document, els darrers anys, hi ha qui diu que des del 1799, però això tampoc ho tenim documentat, aquest document estava a la parròquia, de Sant Feliu, i en algun moment doncs, es va anar a parar a l'arxiu episcopal del bisbat de Vic, i ara doncs,

0: escoltat públicament i també s'estudia exposar-ne una rèplica en algun espai visible del municipi. Cabuti també ha explicat que el retorn del privilegi reial es compartirà amb la ciutadania en un acte públic previst el pròxim 11 de juny a la sala de plens de l'Ajuntament.
1: El que hem fet és organitzar el dijous 11 de juny un acte a les 7 de la tarda, un acte obert a tots els públics, a tot el públic que vulgui venir a la sala de plens de l'Ajuntament, on volem compartir aquest fet. Volem posar en valor tenir aquest document i en el perfecte estat de conservació en què es troba, que els cuinells coneguin també la història i també posar en valor que segurament aquest arxiu està tan ben conservat justament perquè potser en alguns moments de la història no estava a l'arxiu municipal i estava a algun altre lloc.
0: El retorn del document s'emmarca també en el procés de recuperació, organització i preservació del patrimoni documental municipal impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta incorporació, l'Arxiu Municipal suma una de les peces històriques més destacades al patrimoni històric documental santfeliuenc.
2: Vic ha estat a l'escenari de la Gimcana Lingüística. L'activitat impulsada per la Comissió Lingüística de la ciutat s'ha adreçat a tota la ciutadania, però se centra en les persones nouvingudes que estan aprenent català.
3: Els participants arrenquen el Vic Jove amb un mapa a les mans i una missió clara: superar proves lingüístiques repartides pel centre de la ciutat de Vic per posar en pràctica els coneixements de català alhora que descobreixen espais patrimonials i culturals de la ciutat. Maria Mijal és professora de català del Vic Jove.
4: La Gimcana Lingüística l'hem organitzat aquí a Vic. L'ha organitzat bàsicament la Comissió Lingüística de Vic, que està formada per diverses entitats i serveis. Consisteix en diverses rutes de Vic, perquè els joves i els participants que la facin puguin fer diferents rutes per Vic, conèixer els diferents llocs que hi ha, històrics, no històrics, també posar en pràctica el seu català.
3: A més, les proves es complementen amb codis QR que permeten escoltar les preguntes relacionades amb cada repte.
4: Per aquells alumnes que tant poden llegir com escoltar, els hi donem dues vies, no?, que puguin escanejar-ho, escoltar, i que també per ells també és una comprensió oral.
3: Al carrer de Gurb, en Hamza i el seu grup s'aturen davant els aparadors. Han de trobar tres tipus de botigues diferents i anotar-ne els noms. La següent prova els porta fins a l'estàtua d'en Carquinyoli. Quan la troben, mòbil en l'aire i fotografia de grup per deixar constància de la prova superada.
5: A Vic, l'única cosa que molt important és la llengua catalana, perquè tota la gent de Vic parla en català. Vaig venir d'altre país que no parlem ni castellà ni res. Hauria d'aprendre català per poder viure aquí.
6: No és difícil per a mi. Sí, català no és difícil per a mi.
3: Un cop finalitzada la ruta, els equips tornen al punt de trobada amb el professorat, que revisa les respostes i lliura un diploma acreditatiu de participació. La iniciativa s'emmarca en les activitats de final de curs dels diferents serveis i entitats que ofereixen formació en llengua catalana a la ciutat.
4: La gent està contenta, s'ho està gaudint, que està descobrint coses noves. Un dels comentaris era: jo sempre passo per allà, però mai m'hi he fixat amb els detalls, no? amb aquells detalls petits que ens heu fet fer, no?
3: Des de l'organització van calcular que prop de 700 persones van participar a la Gimcana Lingüística de Vic, que va començar dilluns 18 de maig i es va acabar dissabte.
2: Caldes de Montbui ha posat en marxa una nova campanya d'arranjament de voreres per donar resposta a les incidències detectades a la via pública.
0: El volum d'avisos registrats a l'aplicació municipal, que en els darrers dos anys ha recollit més de 2.300 incidències, ha portat el consistori a activar aquesta campanya per agilitzar les reparacions. Els desperfectes de les voreres i els problemes derivats de l'arbrat centren bona part d'aquestes actuacions, ja que representen prop del 40% de les notificacions ciutadanes. Segons el balanç del consistori, fins ara s'han resolt el 90% dels avisos gestionats a través de la web, però aquesta nova campanya busca actuar en les obres que requereixen més envergadura. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, detalla l'objectiu d'aquest reforç.
7: Però ens trobem que hi ha una certa acumulació en aquest sentit de les que fan referència a voreres i carrers. Per tant, el que hem fet des de l'Ajuntament és contratar un equip extern que el que fa és ajudar a la brigada municipal perquè puguem ser més eficients i perquè d'alguna manera algunes obres que no són només una reparació sinó que tenen una mica més d'àmbit es puguin fer d'una manera més ràpida i donar solució a aquestes incidències, aquests gairebé 19.000 persones de Caldes que ens ajuden a detectar aquestes incidències en els nostres carrers, en el nostre municipi.
0: Les tasques d'arranjament s'aniran desenvolupant de manera progressiva en diversos punts del municipi durant les pròximes setmanes per millorar l'estat general dels carrers i l'accessibilitat.

0: 285 alumnes participaran demà a la Fira de Cooperatives Escolars de Mollet del Vallès.
1: Així és, Andreu, i és que, com bé dius, serà demà mateix quan gairebé 300 alumnes de 5è de primària participaran a la Fira de Cooperatives Escolars que es durà a terme a la Cruïlla de les Rambles, Pompeu Fabra i Balmes. Al llarg de tota la fira, els escolars posen a la venda els productes creats per les seves cooperatives i a partir de 11:45 serà el torn de les visites institucionals amb l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, i les regidores d'Ocupació, Encarna Ortiz Jurado, i d'Educació, Laura Jara Lorente. Per 14è any consecutiu, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'Escola Municipal de Formació Ocupacional i de l'Institut Municipal d'Educació, continua fomentant la transmissió dels valors de l'emprenedoria a l'alumnat de les escoles de Mollet del Vallès, a través del programa cultural Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Diputació de Barcelona i enguany a la Fira des de les Cooperatives Escolars, i participaran 7 centres educatius de Mollet: el Col·legi L'Estonac, l'Escola Nou Clave Cooperativa, el Centre d'Estudis Mollet, l'Escola Sant Gervasi, l'Escola Montseny, l'Escola El Bosc i l'Escola Federico García Lorca, i és que en total s'han creat fins a 9 cooperatives escolars. Quan finalitzi aquest procés, cada cooperativa decidirà quina ONG o entitat amb finalitats socials es destinaran els diners recaptats de la venda dels productes de la fira.
0: El Club Patí Ribes guanya la Lliga i ascendeix a segona catalana en una gran temporada, Isaac.
2: L'hoquei del Ripollès viu un moment dolç. La temporada ha estat històrica per l'hoquei Ripoll, que va conquerir la Copa Generalitat a casa i s'ha quedat a les portes de jugar als play-off descens a l'hoquei Lliga Plata. Uns 13 quilòmetres més amunt, el Club Patí Ribes ha posat la cirereta al pastís, proclamant-se campió del grup C de la tercera catalana i assolint l'ascens de categoria. Una temporada històrica pel Club de Ribes de Freser, que ha arrasat a la Lliga amb uns números espectaculars. Els ribetans han aconseguit 67 punts i 22 triomfs en 26 jornades, amb només 3 derrotes i un empat. Han marcat 194 gols i només n'han encaixat 77, tenint el millor atac i defensa de la temporada. Després de 10 anys sense equip sènior, la temporada passada van ajuntar un grup de jugadors d'Osona i de Ripoll per recuperar-lo. Van acabar desens a la Lliga, però enguany van fer un equip amb ganes de competir i ha sortit molt bé. Sota la batuta de l'entrenador Carles Torres, el Club Patí Ribes s'ha reforçat amb jugadors de luxe per a la categoria, com són Enric Monge i David Martín, que fins a l'any passat jugaven a Nacional Catalana amb l'hoquei Club Ripoll, 3 categories per sobre. Monge, amb 57 gols, és el màxim golejador de la Lliga i de la categoria, mentre que Martín ha anotat 31 dianes. Sentim el president del club, Manel Monge, parlant sobre els dos jugadors.
3: Però sé que ha fet que l'equip creixés, saps? Que ha donat moltes assistències, ha fet molts gols, fa molts gols. Bueno, igual que el David Martín, vull dir, són ells dos, Són els dos puntals més grans que hi ha a dintre l'equip. I ha fet que tot l'equip creixés, diguéssim, que tot l'equip fes un pas endavant, perquè tal com estaven l'any passat, que era un equip que, bueno, d'anar a jugar i punto, bueno, aquest any han anat a competir.
2: També cal sumar l'experiència al conjunt ribetà de Vidal Carlón i Arnau Saragossa, que feia alguns anys que no els calçaven els patins. El Mercader ha fet 23 gols, però és que la majoria dels jugadors han superat la desena de dianes. A més, el porter Jan Casanova ha fet un pas endavant.
0: I acabem aquí el repàs informatiu i és hora per saber com està el temps.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment ara per saludar en Pep Acosta. Bon dia, Pep.
5: Molt bon dia. Per fi som ja dilluns, comença una nova setmana. Ho fem després d'uns dies d'estiu, pràcticament d'estiu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines temperatures. Unes mínimes al voltant dels 15 graus, molta suavitat, i també les màximes moltes al voltant dels 30 graus, una calor, com deia, pràcticament de juliol, de Sant Joan, podríem dir uns dies de Sant Joan, i a més molta tranquil·litat. En definitiva, tenim a sobre mateix una bombolla d'aire càlida ja fa dies, i n'hi ha per dies. El titular seria aquest, No s'acaba avui, ni molt menys, aquesta bombolla d'aire càlida que ens està acompanyant últimament. A més, molta tranquil·litat, els vents molt febles, el mar està molt pla i l'anticicló és enorme. Aquest anticicló centroeuropeu ha anat del sud, de les Açores, cap al nord, cap al centre d'Europa, i s'ha fet fortíssim. També estan pujant molt les temperatures a Europa. A París es superen els 30 graus, a Londres també es superen els 30 graus, i és que aquest anticicló està portant això, aquesta bombolla d'aire càlid a tota l'Europa occidental. I també algunes tempestes fruit del mateix calor van sorgir en les tardes, però són molt poc importants, poc intenses i poc extenses. I el dia d'avui serà igual que cap de setmana. Ja ens han llegat temperatures força altes i al migdia, a primeres hores de la tarda, normalment ha voltat dels 30 graus. En definitiva, temperatures molt més altes del que tocaria, molt per sobre del que tocaria, i no es veu de moment la fi d'aquesta bombolla d'aire càlid i no es veu un canvi de temps important per enlloc. Que tingueu un gran dilluns, un gran inici de setmana. Adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: 3 minuts i tornem.
6: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. 90.7 FM. Malgrat el

0: teu abast.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:15 del matí. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. I com sempre començarem pel 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Com sabem, dilluns, nova edició del diari. El titular: investiguen l'origen d'un vessament al riu Ter a Manlleu. Agents rurals i ACA pentinaran el passeig del Ter aquest dilluns per esbrinar-ne les causes. I la imatge principal, doncs, va relacionada amb aquest titular, on van aturar la captació d'aigua per al consum i on es veu dues persones recaptant aigua per analitzar-la i a veure què és esbrinant, què va acabar passant al riu Ter a l'alçada de Manlleu, que es va contaminar el passat dijous. I pel que fa a la portada del Vallès Oriental, el titular que hi hagi més fins a 500 condemnats a la comarca compleixen la pena amb treballs a la comunitat. Les mesures alternatives faciliten la inserció social segons Justícia. Pel que fa a la imatge destacada d'avui, és el... podem llegir: fira amb més expositors a Cardedeu. La fira de Sant Isidre guanya públic atret per l'oferta comercial i per les activitats paral·leles. Per tant, aquestes són les dues portades del diari del 9-9. Pel que fa als diaris catalans, passarem avui... estem tenint problemes de connexió i, per tant, no ens permeten obrir-les. Quan tinguem quan les podem mirar, doncs les comentarem, però de moment no està sent possible. Per tant, nosaltres ara el que farem serà anar a la tertúlia, que, com hem avançat, avui parlarem de futbol femení, després de la victòria del Barça a la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 2 minuts de 10:15 del matí.

0: I com ja hem avançat avui al sumari, el temps, és temps de tertúlia i ho farem per parlar de la final de la Champions femenina, on el Barça de nou va aixecar el trofeu més important continental i ho va fer imposant-se contra l'equip que ha guanyat més lligues de campions, l'Olímpic de Lió, i per parlar-ne d'aquesta nova fita aconseguida pel Futbol Club Barcelona Femení teníem nosaltres a l'Esther Rovira. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
0: I també a la Laia Miralpeix des del telèfon. Bon dia, Laia.
2: Bon dia.
0: Per començar, us volia preguntar, us ha sorprès, us va sorprendre que el Barça aplastés d'aquesta forma l'Olímpic de Lió?
1: Laia.
2: Jo no vaig poder veure el partit, el vaig anar seguint una mica per la ràdio. Clar, el resultat és el 4-0, no? Però la mitja part estava 0-0, no? Evidentment no va ser clar dominador, clar guanyador i just vencedor al Barça, però jo crec que si avui en dia un Lió que va entrant un exentrenador del Barça no pot frenar amb aquest 4-0, doncs jo crec que tots ens esperàvem que guanyés el Barça. Hi havia el precedent de l'any passat, però jo crec que no va ser sorpresa que guanyés. I el resultat, ja et dic, aquests dos últims gols finals posen aquest 4-0, però tampoc va ser allò que dius tan apel·lestant, domini clar, però jo m'esperava una mica més sí que del Lió.
1: Sí, jo diria exactament el mateix. Sorpresa que guanyi no, perquè de 6 finals el Barça n'ha guanyat 4, per tant, fins i tot a nivell d'apostes et sortiria que el que hi ha més probabilitat aquests últims anys, evidentment, no a nivell històric, però aquests últims anys és que guanyi el Barça. Però veient com va anar la primera part, el paper que va tenir Catacoll per haver d'evitar gols, i en el global sí que no t'imagines un resultat tan contundent, no? I fins i tot amb golaç, perquè un dels de la Salma és un,
3: sí,
1: un golaç, vull dir.
3: Sí, sí, sí.
1: Penso que això, que sí que és veritat que el Barça, doncs, és clarament el gran dominador, continua sent el gran dominador del futbol femení en l'actualitat, però no crec que ningú s'esperava que fos al final un resultat tan còmode, i més per això que dèiem, per com va anar el partit i que es va haver de decidir tot a la segona part.
0: Doncs jo crec que ho veieu molt clar, que el Barça era el favorit, perquè a inici de temporada, de fet, vaig escoltar unes declaracions de la Graham, que ho comentava, que els hi deien que no eren l'equip de l'any passat, que tenien pitjor equip, que seria molt complicat tornar a repetir de guanyar tots els títols possibles, i és que un any més ho han tornat a fer, sobretot també el que van destacar elles, que eren moltes jugadores de la Masia. Per exemple, el titular va jugar Serra Jordi, una noia de 18 anys que ha sigut una irrupció d'aquesta temporada, i és que no es va notar ni que tenia 18 anys en una final de la Champions. Vull dir que també s'està notant molt la feina que està fent el Barça, de que falten calés, tant el masculí com el femení, i estan apostant per la Masia, i de moment dona la sensació que els està sortint bé. Com ho veieu això vosaltres?
2: Jo crec que és la mare dels ous, no? que en masculí i en femení, però que s'aposti per la Masia com qualsevol club que ha d'apostar pel planter. El Barça ho ha fet sempre amb el femení, hi han nascut o crescut moltes jugadores, i crec que és molt important, no? I sobretot, doncs, pensant que ja veníem d'una Aitana lesionada, però jo crec que sobretot en femení, i repeteixo, en masculí també, però amb el femení és que és molt important que es nodreixin de jugadores de la base, perquè sempre ho dic, i defenso molt que les jugadores que senten els colors donen aquell plus diferent, un toc més important, un valor afegit que qualsevol altra jugadora, per bona que sigui.
1: I una altra cosa molt important és que salven el club en els moments més difícils, no? Perquè quan les coses van bé, quan hi ha diners, quan el Barça guanya títols, és molt fàcil, no?, anar al Barça, tothom vol anar al Barça, i en canvi, quan les coses no van bé, qui respon quan no hi ha diners o s'han de baixar els sous, qui respon sempre són els de la casa, i això ho estem veient ara, no?, en aquesta situació actual del Barça, que tant en els dos primers equips de futbol, tant el masculí com el femení, que acaba donant la cara per com sent els colors i també per com estan acostumats a jugar i com tenen impregnat aquest ADN del Barça, són els joves de la Masia, per tant és evident i és determinant, no?, aquest paper que tenen. I en el cas del femení, també pensant en les quatre vegades que s'ha guanyat la Champions, sí que és veritat que l'equip al llarg d'aquests anys ha patit molts canvis, moltes entrades i sortides de jugadores. Les que van guanyar la primera Champions el 2021, doncs de grans noms de jugadores de futbol, del futbol europeu, han anat canviant, però sí que continua havent una estructura al mig del camp que és molt la mateixa. I sí que ja aquesta temporada, doncs, l'Aitana no hi ha sigut tant, però Alexi Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, hi ha un nucli que continua sent el mateix, que són jugadores de molt nivell, jugadores de primer nivell, vaja, mundial, i això també és molt la base, que després es pot nodrir amb jugadores de la Masia, amb grans noms del futbol, i em descuidava la Caroline Graham, també, però vull dir que ja hi ha un nucli molt gros i molt potent al mig del camp, que és qui pivota aquest equip, i aquest continua sent el mateix, i aquest segurament també és un altre dels secrets d'aquest equip, no?, que veurem com acaba, veurem si l'Alexia acaba marxant o no, però que també aquest compromís de ser-hi, de totes elles, tenint opcions de marxar, perquè evidentment quan has guanyat un Mundial amb la selecció espanyola, quan has guanyat quatre Champions amb el Barça, quan doncs això, quan estàs escrivint la història del futbol femení del teu moment, les ofertes són moltíssimes, però de moment elles han continuat apostant pel Barça, i també crec que això és un dels elements clau per entendre l'èxit que ha tingut aquest equip.
2: I del nucli dur que deies, també destacar el paper de Cata Coll, no? El dissabte mateix, si ho has comentat, no? Si no arriba a fer les prades que va fer la primera part, potser estaríem parlant d'un altre resultat, no? En els moments importants, doncs, que també saber que tens una portera, saber que tens una gran portera quan l'equip no troba la fórmula de fer gol, també és molt, molt important.
1: Sí, quan va marxar Sandra Paños, no?, semblava que
0: hi havia
1: d'haver un buit immens,
0: sí.
1: No? I que com que els porters s'acaben sent tan determinants en un equip, també semblava que havia de venir una debacle, no? I el relleu el tenia al seu costat, i la prova és que ha estat al mateix nivell o fins i tot més, no? I que ara mateix no hi ha dubte que Cata Coll és la millor portera del món, no? I ella ho deia, que en partits com aquest són els que li agrada jugar, són els que la motiven més, es prepara molt, està molt concentrada, i també està al nivell que s'espera que estigui. Per tant, sí, també un element molt clau el de la portera, i una sort també que això que deia, que quan en marxa una que és la de referència, la segona doncs també sigui molt molt bona.
0: No, i tant, si jo li recordo, en una final sempre els partits importants sempre es guanyen a les àrees, i el Barça de cara les ocasions les que va tenir les va marcar, i Cata Coll les que havia d'aturar les va aturar totes. I ostres, veure, si comparaves a Cata Coll amb l'altra portera de l'Olímpic de Lió, jo vaig veure una diferència escabismal, l'agilitat que tenia i també els 1 contra 1 que va aturar, per mi van ser va ser de les jugadores més importants. De fet, escoltant la televisió, la transmissió, ho deien, que era el millor partit que li recordaven a Cata Coll. Uh-huh. Bé, i al Barça en general també, però a Cata Coll també, o en específic, ho van destacar, que va fer un partidàs.
1: Sí. I tornant una mica allò que deies abans, que potser a principi de temporada semblava que l'equip havia fet un pas enrere, que això, que s'havien hagut de renunciar a jugadores per la situació econòmica, i que el Barça no era un equip doncs tan potent, ahir cridava l'atenció en les celebracions que tant Pere Romeu com Alexia Putellas tots insistien en la importància de no normalitzar el que s'està fent. Vull dir que des de fora potser pot semblar, no?, que és fàcil de dir, són els passos naturals d'un equip com el Barça, no?, que es va fer una aposta important per professionalitzar-lo, que s'hi han abocat molts diners, encara que ara n'hi hagi menys, no? Però ells, que saben el que costa, l'esforç que hi ha darrere, com de llarga és una temporada, ahir trobo que tots insistien molt en el fet de dir, no ho normalitzem, posem-hi tota la importància, no?, i donem-hi tota la importància que té, perquè ens estem acostumant a que això sigui el que és normal, no?, i que algun any doncs potser sí que arribes a la final i la perds, però però això no passa cada dia ni passarà sempre més, i costa moltíssim, no, arribar fins aquí. Jo això també penso que és important tenir-ho en compte, i per més que, doncs, això, que tot pugui fer pensar que ets dels favorits, a elles també els hi costa repetir aquestes gestes.
0: No, no, sí, clar, el nivell d'exigència és que al final guanyes tant que, com ha passat amb... És que no vull portar-ho al futbol masculí, però em ve amb el Madrid ara, que els jugadors són un equipàs i no corre ni un. Doncs amb el Barça també pot passar això, que els egos al final pugin al vestuari i que un dia per un altre, doncs, l'equip no deixi de ser tan competitiu. Però és que tenen una gana aquestes noies que és increïble. Jo, la veritat que el Barça femení, jo crec que també tenien l'espina clavada de l'any passat amb l'Olímpic de Lió, però és que és un equip que està a totes les finals, a la Lliga no perd ni un partit, a la Copa igual, i guanyen de golejada sempre. O sigui, és molt d'admirar el que està fent aquest equip, perquè és que demostra la gran capacitat competitiva i de gana que té, perquè a mi em sembla molt sorprenent que el Barça, i a més això que deies tu, Esther, que l'equip semblava que aquest any, amb la pèrdua de Mariona Calentell, que perdia una mica de nivell, però és que no, surten jugadores noves, rendeixen igual o millor, i és que i segueixen així. És increïble, és d'admirar i elogiar molt el que està fent el Barça femení.
1: I canviant d'entrenadors també, no? Vull dir que,
0: exacte, sí,
1: que l'equip se sobreposa a totes les, no, a totes les circumstàncies que d'entrada poden ser adverses, no? Malgrat que, doncs, que ja formessin part del mateix equip de tècnics, però que, doncs, cadascú també hi aporta la seva manera d'entendre el joc, i que pot suposar canvis, i malgrat tots els malgrats, malgrat els entrenadors, malgrat que hi hagi canvis a l'equip, l'equip continua guanyant, i per això jo insistia molt també en posar el focus en la columna vertebral, perquè segurament això explica per què l'equip és capaç de, doncs, de, si tu ja tens aquesta estructura que és molt sòlida i que funciona molt bé, que llavors la resta de peces s'hi puguin acoplar més fàcilment.
0: Laia?
2: Sí, no, a mi el que, sense desmereixer el Barça i tot el que esteu dient, a mi el que em va sorprendre, i de forma potser més negativa, va ser aquest Lió, no? Avui en dia que hi ha tants vídeos, que s'estudia tant el futbol, que hi ha una part molt important prèvia al partit, que estem parlant d'un entrenador que coneix molt bé el Barça, doncs que sortí golejat amb aquest 4-0 que va encaixar a l'Olímpic, no? Em sorprèn una mica perquè... com deies, Esther, hi ha aquesta columna vertebral que tots la coneixem, i potser, doncs, aquí, doncs, no van aconseguir frenar unes jugadores que coneixin, i sense desmereixer el talent d'aquestes jugadores i del Barça en general.
0: Dones totalment amb el que dius, Laia, perquè l'Olímpic de Lió, o sigui, jo m'esperava un equip, el partit me l'esperava que estigués més igualat, i el Barça va ser el clar dominador en tot moment, i donava la sensació que l'Olímpic de Lió t'arribaven alguna contra, podien recuperar alguna pilota després d'una pressió alta, però que no generava oportunitats. O sigui, la diferència futbolística del Barça amb el Lió en el partit va ser molt important, i així el marcador va acabar demostrant. Però és que era també l'entrenador, jo crec que va tenir un pes important, ja que va donar la sensació que estava superada en tot moment Giraldez, perquè Pere Romeu la va encertar, els canvis els va encertar. O sigui, és que el partit del Barça va ser de cum laude.
1: I això que deia la Laia, no només la feina prèvia d'estudi de partits, sinó és que ells ja les coneixen molt bé, no? Sí. Perquè, doncs, tant en Jonathan Giraldez com l'Ingrid Engen, hi ha un coneixement absolut i profund, perquè tu has format part d'aquell equip. Vull dir que fins i tot el que farien igualment en qualsevol altre equip, no, d'estudiar el rival, de veure com juga, de veure els seus punts dèbils, ells és que a més ho saben perfectament, no? Perquè han format part d'aquest equip, i sobte, doncs, això, que malgrat el que hem anat dient, que no va ser tan clar el domini del Barça durant tot el partit, però que sí que se t'acabin imposant per 4-0.
2: I jo potser perquè no soc del Barça i no m'amago pas, no? Però ostres, a veure aquests partits 4-0, 5-0, 7-8, dius, ostres, una mica més d'igualtat la trobes a faltar, no? Suposo que per els que som més al Barça i així ja està bé les golejades aquestes, no? Però una mica més d'emoció, no? Com l'any passat, no me'n recordo quan van quedar, no? I encara que el resultat va ser negatiu, però una final una mica més emocionant a vegades també està bé, no? Però veníem d'una Copa de la Reina, ara aquestes tantes golejades, que com el Barça està molt bé, però potser per l'aficionat ja dius, busques una mica més d'arribar al final del partit amb una mica més d'emoció, no?
0: Sí, és que l'hegemonia del Barça, clar, però la Champions d'aquest any també contra el Bayern van empatar, no? Les semifinals van quedar 1-1. Sí. Clar, sí, és que a mi em va sorprendre que guanyés 4-0. Però a veure, que sí, que el partit a la primera part estaven empatant i a la segona part el Barça va ser superior. I també les que van tenir les van marcar, i l'Olímpic de Lió no. Però el partit al minut 80 estava 2-0. És que sí que al final el marcador és una mica més avoltat, queda una mica maquillat, però sí, l'hegemonia del Barça suposo que per l'aficionat neutre, com passa en tots els esports quan hi ha un equip que domina, doncs s'acaba fent pesat, sí.
1: No, clar, almenys un gol, no, Laia?
2: Sí,
1: en algun moment, un 2-1 per posar una mica de por al cos, sí, ja entenc què vols dir.
2: Estava mirant un partit de futbol aquí a la comarca, allò que miro el resultat a la mitja part, dic 0-0, dic, bueno, una mica d'emoció, i tot plegat el poso, miro, i ja veig que estan 2-0, dic, ja està, no? I després al final dic 4-0, dic, bueno, dic, ja és allò... Pots mirar com ha anat el partit i així, pues que la setmana passada amb l'Atlètic de Madrid també una altra golejada, no? Allò que dius, ostres, va arribar al minut 90, allò, un 0-0, o va, a punt d'anar a la pròrroga, no? Són una mica més divertits, eh? O inclús per l'aficionat del Barça, si acaba bé, allò, un gol al minut 90, 92, allò, dius, hòstia, una mica més de 2, allò, dius, hòstia, una mica més d'emoció.
1: Sí que és veritat que en els partits de Lliga saber la diferència de nivell que encara hi ha no? amb tots els equips forma part més de la normalitat, de la quotidianitat i a mesura que avances en una competició com la Champions no hauria de ser d'esperar, no. però és el que anàvem dient, per com va anar el partit no és tan fàcil que ho puguis equiparar a un partit de Lliga que ja queda resolt a la primera part, però sí que és veritat que és un dels grans reptes també del futbol femení, no, aquest, intentar aconseguir que no només siguin capaços de tenir aquesta

0: aquesta capacitat ofensiva als grans equips on s'hi aboquen recursos, no? Sinó que cada vegada hi hagi més igualtat entre tots, no? Que tothom hi vagi apostant i que sigui doncs molta menys la diferència, que sempre n'hi haurà, i això també passa en el futbol masculí, és a dir, no? Sí. Sempre hi ha dos o tres equips a cada lliga que són els bons, els que tenen més recursos, un grup sempre del mig, i després també sempre hi ha més o menys els mateixos que cada any estan implicats en la zona de perill, no? Però que el femení, la tendència natural també ha d'anar sent aquesta, no? De dir...
1: s'ha d'anar igualant, el talent s'ha d'anar repartint.
0: Exacte, no?
1: Sí.
0: I que doncs això, a cada lliga hi hagi uns equips més punters i que després a nivell europeu també entre ells hi hagi molta igualtat. És el que seria esperable i crec que fins i tot les mateixes jugadores així ho voldrien si els hi preguntéssim, eh? Vull dir que també jo crec que elles serien les primeres, han de ser, vaja, les primeres interessades en que això sigui així.
1: I de cara a l'any que ve això potser passa, perquè és que el Barça, en teoria, has comentat tu abans, Esther, que l'Alexia potser marxa, però també es comenta Mapi León, Laona Batlle, també dues jugadores molt importants, és a dir, dues que eren l'altre dia en titulars, i segurament alguna més, que això pot suposar que el Barça aquest l'any que ve sí que hi hagi més diferència de nivell, però i això pot suposar que estigui tot una mica més igualat.
0: Sí, no ho sé, veurem, perquè és veritat que fa temps que passa, no?, que s'especula sobre això, sobre el futur de les jugadores del Barça. Apuntaves també abans el cas de la Mariona l'any passat, que semblava també que havia de ser una baixa molt sensible. Una posició, dues, potser és salvable, però clar, si són gaires canvis, evidentment tindrà efectes sobre aquest equip. Clar, és que en el cas de l'Alexia es parla de tants llocs diferents, no? Sembla que fins i tot, no?, als Estats Units, que també s'intenta, igual que s'ha fet amb el masculí, intentar doncs apostar més per el futbol femení, i que tindria també ofertes d'allà. És tan ampli el ventall que se t'escapa saber què pot estar pensant ella, no? I què pot, fins ara la prova és que ella sempre ha apostat per, no?, per el Barça, però és evident que un equip que té les dues millors jugadores del món, si ens basem en els reconeixements i títols com són l'Alexia i l'Aitana, si en marxa una de les dues, és evident que això quedarà tocat per força. Ha de ser així, vaja.
1: Tu, Laia, però esperes que passi o no?
2: Bueno, clar, a més allò, clar, davant dels diners no pots fer res, perquè segurament tots els que som aquí faríem el mateix, no? Malgrat els colors que els puguis sentir més o menys, com es pot sentir una Alexia Putellas o una altra jugadora. Però, clar, depèn si marxen. Si marxen, el Barça pot quedar tocat, però continuarà sent molt superior als seus rivals. Una altra cosa és que imagina't que l'Alexia s'anés al Madrid, per dir alguna cosa, o l'Atlètic de Madrid, no sé, els que els hi puguin fer una mica d'ombra, i que aquestes jugadores s'anessin a l'atent rival, no? O si marxen a jugar a fora, el Barça té un planter molt bo, continua doncs fitxant el que són les millors jugadores de Catalunya, i llavors jo crec que se'n ressentirà, evidentment, però no té ombra, no hi ha cap equip que li faci ombra en aquest sentit, jugui amb qui jugui.
1: Sí, però suposo que a nivell europeu sí que ho notaran més, eh?
0: Sí, no, a la Lliga
1: per descomptat. Si no estan, sí, els rivals directes, que
0: a la Lliga per descomptat,
1: no.
0: Però, clar, a nivell europeu, si tu... no sé, és que com que es parla del Chelsea, es parla de, no sé, sí, de Londres, de el PSG, es parla d'equips, exacte, sí. Es parla d'equips molt punters, llavors si tu col·loques una d'aquestes jugadores en un d'aquests equips, segur que tindrà transcendència, si més no a nivell de la Champions, que és en el fons la vull dir, la competició on es marquen les diferències, perquè a cada lliga passa el mateix, no?, que passa aquí, que les diferències entre aquests equips i la resta són molt grosses. Per tant, segur que pot acabar tenint efectes i canviar aquesta hegemonia que estàvem dient que durant molts anys va ser de l'Olímpic de Lió i que actualment indiscutiblement és del Barça.
1: És del Barça, sí, sí. I això, que clar, vosaltres la deu d'Alexia, o sigui, l'enteneu, perquè ella es vol quedar, el club vol que es quedi, però clar, les dues persones que estan, les dues institucions que estan, que han de negociar, volen quedar-se, però és que no hi ha un acord. Ho enteneu, això, o no?
0: Clar, és que si tu te n'ofereixen 10 i a l'altre lloc te n'ofereixen 1, entenc que el teu representant el que deu intentar és que la cosa quedi més o menys a la meitat, i ara mateix al Barça això no és possible per la seva situació econòmica. Per tant, entenc que deu ser difícil, perquè ella deu dir l'ordre que deu donar ella, no? Els seus agents deu ser de dir la prioritat és el Barça, però evidentment amb unes condicions millors, i el Barça deu dir per nosaltres també és una prioritat, però això no ho podem oferir, no? I entenc que evidentment s'encalla molt per aquest tema. No en tinc ni idea,
2: sí, totalment d'acord. Jo crec que per colors no ho entendria, si fos del Barça, jo, però com a guanyar-te la vida, buscar-te la vida, em sembla que tots faríem el mateix. Futbolista o amb una altra cosa, has de deixar de banda els sentiments i jugar. Ja et dic, sempre, per exemple, què va passar amb en Joan García l'any passat, jo no ho entenc, no? Però se'm va anar al Barça i això no ho puc entendre, no? Però no ho entenc com a periquita, no? Però si em deixo davant de la samarreta, dic que tu no sé si hagués fet el mateix, no? Però és que és evident. Vull dir, és que no, amb això no hi pots fer-hi res.
0: No.
2: Vull dir, o t'iguales, clar, a mi hauria agradat que s'hagués anat a lluny, eh? Vull dir, el Barça no, lluny, marxa.
0: També és veritat.
2: I ho guanyaràs el mateix, eh? Però
1: amb l'Alexia no passarà, això, eh? No.
0: També és veritat, no, que, clar, l'Alexi té 32 anys.
2: L'Alexi va començar jugant a l'Espanyol.
1: Sí.
2: Nosaltres li vam ensenyar a jugar.
0: També és això que deia, que l'Alexi té 32 anys. Vull dir que tard o d'hora acabarà passant, i acabarà passant com va passar amb ni més ni menys que amb Messi.
1: Sí, jo ara ho estava pensant, és, no? És que ho pots comparar.
0: Vull dir, és que és comparable. Sí. Per tant, passarà més aviat, més d'hora, anar bé ella, és això, ella preferiria allargar uns anys més de quedar-se al Barça i després acabar fent com fa tothom, ara, per exemple, en Lewandowski, que també ho veiem. Vull dir que acabar-ho fent ho acaben fent tots, perquè quan arribes al xò al voltant dels 35 anys, que ja no rendeixes al mateix nivell, però encara hi ha països on hi ha recursos i on volen potenciar el futbol, evidentment tothom hi acaba anant, i és el que acabarà passant. Ara entenc que això, que ella doncs té una edat que encara potser pot jugar a un nivell molt alt al Barça, 2 o 3 anys més, i és el que ella deu estar intentant pressionar, de dir la meva prioritat és aquesta, però amb un sou una mica millor, i aquí és on està enrocada la cosa.
1: Per al sou que té Alexia deuen ser diners, o sigui, perquè la van renovar no fa gaire, crec, i va passar a tenir un contracte important, però o sigui, a mi el que em sorprèn d'ella és que, no us, vull dir, sense saber les quantitats ni res, que em vulgui més, perquè, o sigui, jo crec que ara hi ha jugadores que estan gairebé al seu nivell o al mateix nivell i són més joves i que li poden oferir els mateixos diners. Per exemple, l'Aitana, la Graham, que per mi és una eterna infravalorada, mai es parla d'ella, i per mi
0: sempre ha estat infravalorada,
1: per mi és la millor jugadora. Jo quan vaig veure el Barça femení, la jugadora que més em va impactar és Graham. Però deixant de banda això, que a mi em sorprèn que potser, o sigui, entenc el que diu la Laia, però si fos del Barça, a mi m'emprenyaria que se n'anés pel tema dels calés, perquè jo crec que ella també ha de ser conscient de l'edat que té, que en té 32, i que, clar, un contracte de llarga durada, tenint 32 anys, és que no sé, és una incògnita, perquè si et lesiones, com li va passar, et dius adéu i és que pràcticament ja estàs fora.
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo no ho veig tan... Jo crec que hauria d'acceptar, com li va passar amb Messi al Barça, si ho estimes tant, per menys diners t'has de quedar.
0: No, veurem, serà un tema d'aquests propers dies, vull dir que ho sabrem més aviat que tard com anirà. Per tant,
2: jo penso que quan se'n va parlant tant és que la gent ja, bueno, la gent des del club ja saben alguna cosa, i tot pinta que marxarà, no? Aquell dia, en l'últim partit de Lliga, em sembla que plorava.
1: Sí, estava molt
2: emocionada. Coses d'aquelles, detalls d'aquells que dius ja veus...
0: Sí, però en canvi aquests dies no li hem vist tant, no? Potser, no sé.
1: No estava tan emocionada.
0: Jo crec que sí, si m'hagués de basar en ahir, diria que no.
2: Han jugat a Canàries, el dissabte a Oslo, era a casa, no?
0: Sí, sí.
2: No sé, bueno, no, vull dir, potser a vegades això, les negociacions fan un gir i canvien totalment, eh? Sí, sí. Però jo penso que té un peu mig fora.
1: Sí, està 75-25. Doncs, Laia Ester, moltíssimes gràcies per participar avui a la tertúlia al Territori 17 sobre aquesta victòria del Barça femení a la Champions. Ens veiem una altra, moltes gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
2: Merci.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara és moment per escoltar la cançó del dia.

és Duel of the Fates, que forma part de la banda sonora de Star Wars. Aquesta és una de les sagues amb més èxit de la història del cine, i avui, precisament, està d'aniversari, ja que el 25 de maig del 1977 es va estrenar la primera pel·lícula que anys més tard es va retitular amb el nom d'Una nova esperança perduda. L'autor de la banda sonora, John Williams, que és la que estem sentit, ha estat el compositor de la música que sentim a pel·lícules com la saga de Harry Potter, Solo en casa, E.T. o Indiana Jones.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. El 9-9 del Vallès Oriental va fer un reportatge l'altre dia de com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. A més, resulta que la represa del servei de l'R3 entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa continua sense data clara per la caiguda d'un mur a Boncada a bifurcació i pels robatoris de cable que han deixat la catenària inutilitzada en diversos trams. Adif ha admès que aquests problemes els obliguen a reajustar el calendari i comprometen l'obertura. I mentrestant, les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga avancen amb viaductes, murs i moviments de terra ja visibles, però encara sense vies instal·lades, usuaris i ajuntaments dubten que els treballs acabin el 2027 i critiquen la manca d'informació i seguiment institucional. Els pròxims dies us aniré detallant què passa tram per tram. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a saber com està ara mateix la línia R3 i també les carreteres. Doncs mireu, com pel que fa a l'R3, avui és un dia a mig gas, ja que hi ha molts llocs que és festa, altres que no, però per sort no tenim incidències ara mateix a la nostra línia ferroviària. I pel que fa a les carreteres, a aquestes hores del matí no destaquem cap retenció en cap punt de les nostres comarques, però això sí, avui, per la gent que torni d'aquest pont de la segona Pasqua, que miri el mòbil, que s'hi fixi, perquè poden haver-hi retencions en hores puntes amb l'operació tornada després d'aquest pont d'aquest cap de setmana de maig, que ha fet bon temps i això ha provocat que molta gent s'hagi anat cap a la costa. Així que ara mateix a les carreteres no hi ha congestions i tampoc cap incidència, però de cara a la tarda en poden haver-hi. Per tant, avui recordeu de mirar el Google Maps, el Waze i altres aplicacions que tingueu instal·lades per saber com està l'estat de les carreteres.

0: I ara ha arribat el moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I com sempre, començarem des d'aquí, des de la casa, el 9-9. Ja tenim en Guillem Sánchez a l'estudi. Bon dia, Guillem.
1: Bon dia, què tal?
0: Com va tot?
1: Doncs molt bé, moltes ganes d'explicar-vos tot el que ens ha deparat aquest cap de setmana esportivament parlant per als equips de casa nostra.
0: Hi ha poqueta cosa, eh?
1: Hi ha poqueta cosa, s'ha de reconèixer que mica en mica amb les competicions... S'ha de reconèixer que mica en mica amb les competicions acabades, tot el que és competició regular, evidentment, va cap a la baixa, però sempre anem trobant píndoles i coses per on gratar. Per poder-vos acostar el que ha passat a casa nostra aquests 3 dies. Digues.
0: Hi ha poca cosa, però cosa important.
1: De fet, això és una situació que ens hi trobem, que segurament quan més partits hi ha, quan més volum d'esport hi ha, segurament és perquè és amb dates en què els partits són menys rellevants, a mesura que n'hi ha menys és perquè segurament s'estan jugant coses més importants.
0: Correcte.
1: Per tant, només hi arriben els qui s'hi juguen coses de veritat. Correcte. Doncs va, anem a repassar què ens ha deixat el cap de setmana, començant pel partit que va jugar el Club Patí Voltregà masculí. Aquest dissabte al vespre contra l'Igualada, era el segon partit dels quarts de final del play-off per al títol. El Voltregà havia de guanyar contra l'Igualada, ja que havia perdut el primer partit de la sèrie a fora, i ho va acabar fent per un contundent 6-4. De fet, els locals es van avançar amb un clar 3-0. L'Igualada va aconseguir acostar-se fins al 3-2. Petxi Armengol Júnior va fer el 4-2, i des de llavors ja fins al final els locals doncs van mantenir aquest avantatge per forçar la Igualada i precisament per forçar aquest tercer partit, que es jugarà demà mateix dimarts. Per tant, el dimarts al vespre ja sabrem quin és l'equip classificat per jugar les semifinals del play-off pel títol. Hem de recordar que totes les eliminatòries dels quarts de final hauran arribat al tercer partit, excepte la del Liceo, que sí que va guanyar aquest cap de setmana contra el Lleida. Per tant, és l'únic equip ja classificat per les semifinals de la competició.
0: I per tant, pot ser l'últim partit d'Eric Vargas.
1: Sí.
0: Amb la samarreta del Voltregà.
1: Sí, de fet, a Eric Vargas se li va fer un homenatge aquest dissabte a casa, un cop acabat el partit. Els seus companys, evidentment, el van aplaudir al mig de la pista, se li va fer entrega d'un reconeixement, i els seus companys també el van mantejar un cop acabada aquesta celebració, ja que depèn del resultat de demà dimarts hauria pogut estar l'últim partit d'Eric Vargas com a jugador i capità del Voltregà aquestes últimes temporades. Per tant, enhorabona per la part que li toca a l'Eric, i evidentment esperem que pugui tornar a jugar com a mínim un altre partit a casa. Això voldrà dir que el Voltregà haurà guanyat aquesta eliminatòria. També hi ha promocions, en aquest cas per pujar de categoria al món del futbol.
0: Molt interessants, eh?
1: Molt
0: encanten.
1: Molt interessants, tant del grup 7 com del grup 8 de quarta catalana, per poder pujar

0: a tercera. El dissabte es van jugar els quatre partits en presència d'equips de casa nostra. El dissabte el Centelles i l'Aigua Freda van empatar a dos amb un gol dels visitants a última hora per forçar aquesta igualada. El Balenyà, per la seva banda, va perdre per la mínima 1-2 a casa contra el Vigues, i els dos partits del grup 7, d'ascens també a tercera, van acabar amb empat. La Santperenca va empatar a 1 al camp de la Gleva, tot i començar perdent, i el Sant Vicenç i el Rupit van empatar a 0 també en el partit disputat dissabte a la tarda. Per tant, totes les eliminatòries es decidiran el cap de setmana que ve. Recordem que un cop disputades aquestes semifinals, els dos equips guanyadors de cada grup hauran de jugar també una final anada i tornada. Per tant, encara queden com a mínim 3 partits més per saber quins d'aquests 8 equips acaben jugant la temporada que ve a la tercera catalana de futbol. Més coses.
1: Vinga, va.
0: Anem pel bàsquet, et sembla?
1: Sembla, va, sí.
0: Doncs va, perquè el Pavelló Castell d'Emplana es va acollir aquest cap de setmana per 5 anys consecutiu la disputa de la Copa Pule Batido de bàsquet premini, és a dir, d'equips de 8 a 10 anys. El nom ja té...
1: Pule Batido.
0: El nom ja té la cosa, però bé, ja està muntat així, una competició que va acabar guanyant el Mataró, que es va acabar imposant a la penya a la final per 63-58, una competició, com dèiem, disputada durant tot el cap de setmana i que va comptar amb 8 equips. Per tant, bàsquet també de nivell, encara que sigui bàsquet a base aquest cap de setmana al Pavelló Castell d'Emplanes. I si et sembla, Andreu, farem un parell de punts més. El primer, per explicar que el Girbau Victorins Taula ha estat campió absolut femení de Catalunya per equips, mentre que el masculí va aconseguir la tercera posició al Campionat Catalunya per equips, que es va disputar el cap de setmana a Balaguer. Per tant, enhorabona també als dos conjunts. I hem d'explicar que aquest dissabte es va disputar la 21a edició de la pujada a la Trona, aquí a les Masies de Voltregà, una 21a edició amb una 80ena d'equips participants en les categories tant de velocitat com també de regularitat, que al final es va acabar imposant Jordi Vilardell, amb Sergi Guitart i Gerard de la Casa completant aquest podi amb els tres primers classificats.
1: Perfecte, Guillem. Doncs ja hem vist poca cosa, però important, eh?
0: De nivell ho seguirem explicant fins que s'acabin la majoria de competicions.
1: D'aquí un parell o tres de setmanes.
0: Correcte.
1: Vinga, Sánchez, ens veiem en una estoneta.
0: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu. Enric, aquest cap de setmana què hi ha hagut per aquí a la zona? Poca cosa com aquí a Osona o ha tingut més moviment?
2: Mira, doncs molt, molt, molt poca cosa, però sí que direm que la Fundació Handbol Sant Vicenç, en aquest cas, contra l'Handbol Cardedeu, va perdre per 32-31, per tant han guanyat els de casa, en aquest cas, i de cara a l'Handbol Granollers, els de capital de comarca, també d'Handbol, l'Irudec Bidasso Airun no ha aconseguit guanyar el Freiking Granollers, per tant contents per aquesta banda, perquè encara 31-32, per tant llarg viatge, però merescuda victòria. I ens quedem amb això, no tenen res més, és un cap de setmana bé, que ja estan
1: jugant
2: moltes competicions. Sí, i haurem de veure com replantegem aquest final de temporada.
1: Crec que el futbol també juga el del Cardedeu, està a l'ascens de segona catalana.
2: Sí, està a l'ascens de segona catalana, cert, i estan ara pendents de l'última.
1: Perfecte, Enric, doncs ja ens ho portaràs. Vinga.
2: A reveure.
1: I nosaltres acabem amb l'Isaac Muntades. Isaac, què ha passat aquest cap de setmana al Ripollès?
3: Bon dia, Andreu. Doncs comencem per la promoció segona catalana de futbol, perquè el Camprodon va perdre a casa per 0-2 davant el Vistalegre, que van ser superiors, sobretot durant els primers 20 minuts de partit, i els visitants van avançar al minut 10 amb un gol de Sánchez. El Camprodon va reaccionar i va tenir 3 arribades clares de gol, però no va convertir-les, i tot i que a la segona part l'apartat físic es va igualar, els visitants no van fallar en una de les poques oportunitats que van tenir, i Jiménez va fer el segon després d'aprofitar una pèrdua de pilota a mig camp. Per tant, el Camprodon haurà de remuntar la setmana que ve a camp contrari per pujar de categoria. En cas contrari, doncs, continuarà una temporada més a la tercera catalana. I aquest cap de setmana, pel que fa a les curses de muntanya, l'atletisme, Planoles va plegar la 12a edició de la Batega amb un total de 460 corredors. El trail de 27 quilòmetres va ser guanyat per Edu Rodés, seguit de Domènec Aguilar i Lluís Salcedo, mentre que Helena Dan es va imposar en categoria femenina per davant de Montse Gràcia i Coral Mustienes. En la modalitat sprint de 18 quilòmetres van vèncer Borja Castillo i Ari Carbonell, mentre que a la cursa 10 quilòmetres, la short, van vèncer Jonathan Rodilla i Júlia Bosch.
1: I fins aquí el repàs dels resultats esportius a les nostres comarques, i nosaltres ara anem a parlar de les notícies curioses que passen en el nostre entorn amb la secció de les coses que passen. I I com sempre, aquesta secció que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia, Laia, què tal? Com anem?
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Pues molt bé, és dilluns i tot el meu entorn està de festa.
1: Això t'anava a preguntar. Això et frustra que

0: Ahí, la classe treballadora, que és no.
1: Exacte.
0: Però bé, avui et porto unes quantes cosetes, diferents totes elles, vale? Començaré per la primera, perquè, bueno, la SER fa relativament pocs dies titulava el següent, és que ojo al dato. L'Institut Valencià de Cultura traduce tirant lo blanc como echando lo blanco.
1: Això hauria de ser cadena perpètua.
0: Però és que no només això, vale, o sigui, però... jo he fet de stalker, vale? He buscat la notícia,
1: sí.
0: Vale? I no només això, sinó que hi ha més errors dins, o sigui, que estem parlant, no estem parlant d'algú que s'hagi equivocat i que, i, saps? I que ho hagi fet malament i que sigui, saps?
1: Vull dir, sí, sí, sí.
0: Ha fet la traducció literal de tirant-lo blanc.
1: Echándolo blanco.
0: Que és echándolo blanco. Vull dir, però també hi ha, clar, al final, vull dir, això està a la web de l'Institut Valencià de Cultura. Aleshores, més enllà d'això, vull dir, també he traduït, ho estic llegint ara, en plan de tira, o sigui, la traducció en castellà seria tirante el blanco, que jo no estic a favor d'aquestes traduccions aberrants.
1: Jo tampoc.
0: Vull dir, perquè, vull dir, no, parem de traduir coses, vull dir, no, basta ja. També es pot llegir el grande clásico valenciano. El grande... El... és que no puc, és que em poso molt nerviós, Andreu.
1: Però això és com...
0: Però, a més, això és també perquè ho han fet, o sigui, en comptes d'utilitzar, no sé, el Softcatalà, que
1: sí,
0: va molt bé,
1: sí, sí,
0: per traduir, o qualsevol altre, vull dir...
1: O neolingüista.
0: Que és... Exacte, correcte,
1: una persona,
0: o un lingüista.
1: Una persona del País Valencià que...
0: Sí, que sigui
1: filòleg,
0: filòleg
1: o
0: lingüista.
1: Segur que et traduiran,
0: sí,
1: molt millor que d'on ho hagin...
0: Però han traduït també vilarealenc, sinestèsicament i baixesa moral, o coses com preguntes que no inclouen el signe d'interrogació al principi, perquè això està escrit en castellà. Aleshores, en castellà ja se sap, no?, que al principi d'una pregunta va el simbolet al revés d'interrogació. Massa embragaciós, perquè segur que si em poso a indagar més em trobo...
1: És que trobaries altres... Sí, sí.
0: Molt fortes, vull dir, de fet n'he anat veient, no me les he apuntat, però vull dir, però és que echándolo blanco em sembla tan divertit.
1: Sí, no, no, echándolo,
0: vull dir, és tan divertit, em sembla fascinant, però bé, continuem.
1: Va.
0: Venga, crec, jo aquesta notícia l'he agafat de la que porto ara, et felicito fill, que em dona totes
1: dona
0: les
1: la
0: meves
1: vida,
0: em dona totes les meves alegries. El que sí que és veritat és que és una notícia anglesa, però han traduït el titular. Vale? El titular diu així: un camió de reparació de sots queda engolit per un sot que havia de reparar.
1: Però a veure,
0: és una notícia del diari The Telegraph, que per desgràcia de tothom no he pogut llegir la notícia perquè és de pagament, així que només em queda fer hipòtesis sobre com passa això.
1: Com
0: vull dir,
1: se't queda un camió amb un sot?
0: De reparar sot.
1: De reparar sot.
0: Vull dir,
1: es deuria posar a sobre.
0: No, la imatge surt el, o sigui, sembla un sot que és molt totxo, vale? En plan de que és un gran sot, no és un sot petitó.
1: Va.
0: No és un sot petitonet, saps? És un
1: sí,
0: sot,
1: sí, sí, sí.
0: Un senyor sot. I es veu que, vull dir...
1: Va, ha quedat com amb dues rodes a l'aire,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. Però és, o sigui, a mi em sembla curiós, més enllà dels jajas que em provoca aquesta notícia, és com un... Vull dir, i aleshores ha vingut un altre camió d'arreglar sots per treure el camió dels sots del sot que havia d'arreglar el sot?
1: Com es deu bé cada... Sí. Clar, és veritat, treure un camió d'aquests... O sigui, si ja treure el sot no devia ser una tasca senzilla, treure el camió encara és més complicat.
0: O bé una grua per remolcar el camió dels sots,
1: sí,
0: i aleshores el camió dels sots intenta arreglar el sot i es torna quedant el sot?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir, jo allà ho deixo, eh?
1: No, no.
0: Aquí, que cadascú...
1: Moltes preguntes
0: les...
1: que no tenen resposta.
0: Ah, exacte. Aquí que cadascú faci les seves pròpies interpretacions i les seves
1: així
0: pròpies hipòtesis.
1: Cadascú s'imagina com deu haver acabat aquest
0: cas. Ah, exacte. Perquè jo tampoc ho sé. Vull dir que qui ens estigui escoltant o veient, si algú sap com ha acabat això... Si us plau, que m'informi, per favor, ho demano. Necessito saber el desenllaç d'aquesta història fatídica del camí de reparació de sots. En fi, i per últim et porto un fets o fakes.
1: Vale,
0: vale? Ara et tiro el titular. Vale? Un home va ser detingut al

0: Brasil per disfressar-se de la seva mare de 60 anys amb perruca, vestit i maquillatge per fer l'examen de conduir per ella.
1: No, això és veritat.
0: És veritat.
1: Home, és que estava... Mentida. És veritat.
0: Sí, sí, literalment és veritat, això, com he dit, ha passat al Brasil, l'home té 43 anys. La qüestió, jo això ho he sentit aquest matí per Catalunya Ràdio i m'he quedat en plan de, agafo aquesta notícia, me la faig meva i la busco. I efectivament l'he trobat. Es veu que la mare de 60 anys no tenia carnet de conduir i estava intentant treure's el carnet de conduir i la pràctica, pues, com que no se li donava bé la senyora, vull dir...
1: No, no.
0: No passa res, vull dir, també em pregunto,
1: però una cosa,
0: tens 60 anys, vull dir, potser
1: aquí,
0: ja no et cal.
1: Aquí és on jo... Aquí és el cuit de la qüestió. Amb 60 anys treu del carnet de conduir, a no ser que sigui d'una urgència molt necessària, que hagis d'anar a un lloc cada dia, que una senyora de 60 anys al cotxe?
0: O sigui, es veu que estava desesperada, havia suspès 3 vegades i estava en plan,
1: però,
0: no puc més, no puc més.
1: Que es tregui el de 49, el de ciclomotor... Aquest és més senzill.
0: Bueno, aviam, la meva pregunta és, si no t'has pogut... si no has pogut aprovar el carnet de cotxe, estàs segur que pots conduir una moto?
1: Va, un scooter, sí.
0: No sé, jo no opinaré perquè... No, no he conduït mai una moto, ni de 49, ni de res.
1: Tampoc.
0: Vull dir, aquí no puc opinar. No em sento segura. De paquet, molt. La qüestió és que el fill va decidir que era molt bona idea, perquè recordem que és un fill, que no m'importa, vull dir que si ets una drag queen, em sembla, t'aplaudiré i em sembla fantàstic que et sentis dona en
1: sí,
0: un cos d'home,
1: no,
0: vull dir 100%, no vaig per aquí. Va decidir que era molt bona idea deixar-ho en mans del seu fill perquè ho intentés arreglar. I què se li va acudir al fill? Va dir, anem a transformar-nos en la meva mare, perquè clar, és molt viable i ningú se n'adonarà.
1: No.
0: La qüestió és que ell va anar vestit de ser mare i la policia d'allà ja va notar doncs, que,
1: a veure, ostres,
0: que alguna cosa no anava
1: no.
0: bé. Més enllà de que va arribar com 2 hores tard, ¿vale? Vull dir...
1: Era clar, s'havia de preparar, s'havia de maquillar...
0: Clar, s'havia de preparar, però és que a més ho va fer malament perquè el seu aspecte no coincidia amb les dades. I per tant van decidir començar a investigar tot això. Vull dir, ell estava molt nerviós, tal, no sé què, i... Tot això també ha sortit al The Guardian. Total, que va arribar al punt de que es va posar una perruca, s'havia pintat la cara, les ungles, portava la seva ropa. No tinc tinc imatge de com és la mare.
1: Però no
0: tot
1: ho dic,
0: que aquesta
1: no?
0: persona no sé si és la mare o és el fill. És que l'estic veient ara, bueno, pot estar 20 minuts. Total, que al final, efectivament, pues... Al va pillar i dijo que havia venido en lugar de su madre a hacer el examen porque ella no lo sabía.
1: Ah,
0: vull dir,
1: es trobava malament. Portava el justificant mèdic.
0: El justificant. Ja, bueno, és que em sembla, hi ha una imatge que surt aquesta. El joven fue detenido por fingirse su madre y la foto és de la policia de Brasil i es veu a la persona aquesta vestida, o sigui, el fill vestit de ser mare, així dormint, saps? Dormitant al calabós o meditant sobre el que acaba de fer i veient que sa mare no tindrà mai el carnet i que a sobre també una part de culpa és seva. Vull dir, cosetes que passen
1: en
0: el món. Vull dir, això a mi
1: no
0: és la vida, la veritat.
1: Sí, però no em surt... O sigui, és una cosa que dius, mira...
0: Home, però has de... O sigui, ho has de tenir com molt meditat.
1: No, i tant,
0: vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: Però a sobre no arribis tard a morts. Vull dir... O sigui,
1: no
0: ja que vas
1: nerviós,
0: a fer el paper...
1: No et posis nerviós.
0: Sí, ja que t'estàs muntant tu la performance, saps? No arribis tard. Vull dir,
1: exacte,
0: que no és una cita al metge, saps? Que mira, jo que sé, encara pot colar, però estàs intentant que te pare es tregui el carnet sí, fent-se passar tu per ella. Vull dir,
1: o una, nota
0: sentit.
1: O una nota del menjador. Que la firmes tu...
0: Lo típic de falsificar les sí, notes de les firmes.
1: Exacte,
0: que es feia
1: sí, sí,
0: bueno,
1: sí,
0: quan jo anava a l'institut, de falsificar la firma de la mama, tal, no sé què. Sí, sí, ho ha vist la mama, ho ha vist la mama.
1: Silència, sí, sí.
0: Ah, exacte, vull dir que
1: I
0: al final...
1: No sé si tenies alguna
0: ja
1: cosa més. Ah, val, doncs...
0: No?
1: Val, doncs
0: ja està.
1: Doncs ja tenim encara un minut. Però a mi això del Brasil, o sigui, és que... No m'ha sorprès que hagi passat una cosa així tan random, perquè és que ja el món ja...
0: Bueno,
1: hi ha molt personatge,
0: que cada cop està pitjor,
1: sí,
0: més allà. O sigui, a veure, hi ha molta... Vull dir, et felicito, fill, que ens està durant la vida. Gràcies des d'aquí per existir. La veritat és que, o sigui, hi ha notícies O sigui, hi ha moltes que no porto perquè són molt visuals i aleshores explicar-les costa moltíssim.
1: Ja, sí, clar, sí, hi ha moltes notícies que necessites la imatge, correcte.
0: Però realment això m'ha semblat bastant divertit. És una mica, està una mica a l'alçada de jutges utilitzant la intel·ligència artificial per fer sentències.
1: Sí, correcte.
0: Vull dir, és una mica 50-50, eh? Estan a la part amb aquestes dues, vull dir, sense problemes. Però bueno, és divertit, és divertit.
1: És divertit. Doncs Laia, fins aquí les coses que passen. Ens veiem la setmana que ve a veure què més portes.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 11:15 del matí. Bon dia, què tal, com anem, Guillem?
4: Un altre cop aquí.
3: Un altre, eh?
4: Un altre cop aquí. Crec que l'últim d'avui, si no passa res estrany.
3: No, jo crec que ja està, és suficient.
4: Tot i que mai es pot dir mai, però...
3: Exacte, mai es pot dir mai.
4: Què, anem a repassar, no? Alguna coseta sí, que ens ha deixat Twitter aquests dies? Mira, que no es passi com en Sergi, perquè tot i que avui nosaltres estiguem aquí treballant, hi ha molta gent que fa festa. Per tant, pot ser que hi hagi gent que no se'n recordi que avui s'ha de despertar, anar a treballar i totes aquestes coses. En Sergi ens escriu avui: m'acabo de rentar la cara amb les ulleres posades. Ha estat una mica humiliant, la primera vegada que em passa.
3: Ànims.
4: Jo he de dir que m'ha passat alguna
3: vegada.
4: Molt
3: de dilluns, no, això?
4: Molt de dilluns i molt de... no sé què estic fent amb la meva vida avui. Va, la Marta ens avisa del següent i avui ens explica: com li dic ara al meu cos que només ha viscut un cap de setmana de maig calorós al poble que estiuejo i no han estat uns dies qualsevol d'estiu? Per tant, vol dir que la previsió és que encara aquest estiu sigui pitjor. Aquelles tardes al poble, però a 45 graus, que no pots sortir fins a les 8 del vespre, fins a les 9.
3: Pots sortir de les 10 de la nit a les 7 del matí.
4: Gairebé. Bé, és una bona hora per fer coses, també.
3: Sí.
4: Va, aquest usuari també ho té molt i molt clar. Ens diu: és maig i ja hi ha més de 30 graus. A mi, desperteu-me quan ja sigui octubre. Molta gent, del team, fred.
3: Sí, jo, a veure... Sí, no, però t'haig de dir una cosa. L'any passat, jo recordo, va fer un juny que fotia una calor espectacular i recordo que el juliol...
4: No la vam tornar a veure.
3: No la vam tornar a veure. A l'agost sí, però que calma.
4: Calma, perquè queda encara molt fins a final d'agost, perquè més aquí arribarà la primera setmana de setembre i ja no tindrem la sensació d'estiu.
3: No.
4: Per tant, calma i tranquil·litat. Sí. Va, i la llei de Murphy s'aplica en molts i molts contextos, com per exemple aquest. Ens diuen: a mi m'agrada el fred, ho diu bastant la calor. Doncs va, i em mudo a Suïssa l'any que probablement ha fet més fred a Catalunya que aquí i m'estic morint de calor a dia 24 de maig. Bé, és que les casualitats
3: de
4: vegades...
3: És que no hi pots fer-hi res, torna a Catalunya. I si estàs vivint a Suïssa, vés-te'n a altitud, és un refugi, allà sí que tindràs fred.
4: Ben dit. Va, i molt bon apunt el de Lluís. Jo crec que és un dels tuits de la temporada, no tant per la manera, sinó per el contingut i per la idea que es transmet de fons. Ens diu: em sembla un golaç per l'escaire que haguem normalitzat anomenar a la segona divisió la Lliga Hipertensión i que això es quedi en l'imaginari col·lectiu. Soc molt d'aquest equip, jo.
3: La Lliga Hipertensión en més d'Hipermoix.
4: Clar, perquè, ostres, fins a la penúltima jornada gairebé d'ahir a quarts de set, enhorabona als aficionats del Deportivo de la Corunya, del Racing, i molts ànims de la gent de baix. Cultural, Osca
3: i Saragossa.
4: Mare de Déu. Va, molt d'acord també amb l'observació de l'Aleix avui, que ens diu: Rafa Juste té el carisma necessari per ser el relleu de la porta al futur. Goat total. Estava animat també a la celebració de la Lliga de Campions femenina.
3: Sí, és personatge, Rafa Juste.
4: Jo crec que... O sigui, m'agradaria veure una reunió de feina de Joan Laporta, Rafa Juste i dos amics seus, o algun sopar d'aquests de celebració.
3: Sushi,
4: també m'agradaria. Va, i què en penses d'això, Andreu? Ens diuen avui: sempre m'ha fascinat com Guardiola va poder prendre prou alemany com per defensar-se a rodes de premsa en només uns quants mesos, i en canvi, després de 10 anys a Manchester, segueix tenint un anglès terrible.
3: A veure, no, és que jo l'anglès terrible, ja saps per qui... No, terrible no, o sigui, un anglès justet, tu ja saps qui em refereixo, no?
4: Bé, no, és que no en farem comentaris. Però sí...
3: Don Unai.
4: Però sí que s'ha de...
3: Good evening.
4: Però sí que... Sí que s'ha de dir que les paraules adreçades als aficionats del Manchester City aquest últim partit com a entrenador allà, potser esperaves alguna cosa més, no? Alguna construcció més, no sé.
3: Algun connector, un however.
4: També és molt fàcil aquella de: ostres, estic molt nerviós, per tant no em surten les paraules,
3: que també pot ser.
4: Va, el que sí que és una barbaritat és això que ens escriu en Carlos avui. Diu: si el Rayo guanya la final de la Conference, es podria creuar amb la Juventus i el Milan a la pròxima Europa League. Això sí que és una ficció.
3: Això és una ficció.
4: Enhorabona també als aficionats del Como, classificats per la Lliga de Campions de la temporada que ve, eh?
3: Va, amb el pressupost que tenen, a veure, tot sí. Tinc, dir que...
4: També és més fàcil.
3: Sí.
4: Va, només un apunt de tot el cap de setmana musical a Barcelona, Andreu. Ens diuen avui, estic veient els concerts de Bad Bunny i després de crear el concepte FOMO s'hauria de crear el seu antònim, també. Atenció a tota la fornada de concerts que hi haurà a Madrid, també, que ens portaran...
3: moltes històries.
4: Onades de històries, posa tuits, publicacions i tot el que
3: tot.
4: Hi hagi i per
3: de
4: haver.
3: Tot el que es pugui publicar a xarxes ho farà la gent.
4: Per tant, també molta calma i molta tranquil·litat.
3: Ja ho diu el disc, devi tirar més fotos.
4: Correcte. Va, som-hi, que la Marta ens vol comentar això avui. Diu, a Catalunya diem fer un vermut com si fos una cosa innocent i acabem sortint d'allà a les tantes amb tres confidències i la dignitat justa. Fem un vermut ràpid és la segona mentida més gran del país després de ara vinc.
3: Estic d'acord. Dóna'm un minut.
4: Un minut i...
3: Res, tres segons.
4: Hi ha una altra expressió que a mi m'agrada molt també, que és la de ara després.
3: Ah, aquesta és la... Sí, sí, sí. Ara després ho faré, sí, sí.
4: Ara després no, o ara o després. És que no té més.
3: Jo sóc usuària d'aquesta
4: expressió.
3: Sí. Sobretot a casa.
4: Va, dos apunts per acabar. El primer ens diuen, estic en aquesta etapa de la vida on la felicitat no és sortir de festa si no tenim temps per dormir.
3: L'entenc.
4: Jo he de reconèixer que dissabte vaig llevar-me una hora que feia anys que no em llevava arran de les conseqüències del divendres a la nit i que vaig poder dormir, que és una cosa que trobava a faltar una mica.
3: Jo és que igual, o sigui, dormir és primordial.
4: Dormir és un gran petit plaer, no?
3: Sí, podríem és un privilegi.
4: Podríem dir així. Va, i acabarem amb aquesta que ja és habitual nostra dels dilluns, ens escriuen avui.
3: Va.
4: Queden 4 dilluns per a les vacances d'estiu.
3: 4, eh?
4: 4 dilluns per a les vacances
3: d'estiu. Però ja està l'estiu aquí.
4: Escoltaríem aquí.
3: Ahir va fer un dia d'estiu.
4: Escoltaríem aquí.
3: Ja està.
4: Sense núvols al cel, amb opció d'anar a fer...
3: Índex UV al 9.
4: Terrasseta, crema solar...
3: Platja,
4: ulleres,
3: piscina...
4: Ulleres de
3: jo ja
4: sol.
3: Vaig banyar a la piscina, eh?
4: Jo he de reconèixer que aquest cap de setmana vaig fallar en el sentit de... Es podia haver anat a la platja i...
3: Va fer mandra.
4: No, va faltar previsió, com sempre falten totes les coses, però era un bon cap de setmana per inaugurar temporada de platja.
3: Jo vaig fer-ho en piscina.
4: Enhorabona, Andreu. Quina enveja.
3: Ja digues, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: Sort que ja digues. I estem a 25 de maig.
4: Només.
3: Només. Que no ha començat ni el Mundial.
4: Correcte. Ens escoltem demà, no?
3: Demà, amb la jefa allà aquí.
4: Doncs va, records, Ona, fins demà.
3: Va, Ona, adéu.
4: Adéu, Andreu.
3: Passen 7 minuts de 11:15 del matí. El diumenge 7 de juny, el Baic Abadeses organitzarà la 20a Cavallera BTT aquí a Sant Joan de les Abadeses. Així doncs, queda menys de 2 setmanes perquè els ciclistes recorrin els corriols i pistes dels boscos de la zona. I per parlar-ne de tot això, doncs ja tenim l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia, què tal, com anem?
5: Bon dia, Andreu, com estàs? Doncs mira, avui per parlar-ne tenim amb nosaltres en Xavier Guillaumes un cop més, que ell és el director de la BTT Cavallera, que ens donarà tots els detalls d'aquesta prova no competitiva, després ho especificarem perquè és important comentar-ho. Bon dia, moltes gràcies, Xavi, per ser amb nosaltres al Territori 17 un cop més.
6: Hola, bon dia a tots.
5: Enguany, Xavi, és un any molt especial perquè es compleix el 20è aniversari que no es fa cada dia de la BTT Cavallera. Com valores el fet d'haver-hi arribat? No sé si tu ja has estat més o menys des del principi o...
6: No, no, la veritat que jo em vaig incorporar ara fa des de poder un any abans del Covid, que devia ser 2019, i bueno, fins ara encara estem aquí tirant del carro.
5: Això, recordem que no és una cursa que...
6: No, la Cavallera sempre ha estat una marxa, vull dir, des dels seus inicis, que fins i tot es feia l'esmorzar a mitja pedalada, que bueno, això es va deixar de fer perquè molta gent ja n'hi parava. Després havies de marxar amb la panxa plena i encara et quedaven 15 quilòmetres, i bueno, es va decidir doncs que no, que l'esmorzar i l'àpat es faria al final, però que continuaria sent una pedalada i on pugui venir tothom a disfrutar, que ningú se senti en pressió de si quedo últim, si quedo primer, i és el que venim a fer, vull dir, a disfrutar.
5: Quines altres diferències hi ha d'una prova? No sé si amb el tema marcatge, si hi ha diferències,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, bueno, amb el tema, la Cavallera sempre es havia marcat igual que una cursa, però des d'uns anys enrere ja portem unes quantes edicions que estem limitant molt el marcatge Primer per un tema de medi ambient, no? El que no volem és emplenar el bosc de cintes de plàstic que quedin per allà, haver-les de treure, que ens caiguin. I com que la tecnologia d'avui en dia ens ho permet, perquè hi ha els GPS, tothom està molt acostumat a anar amb GPS, i és una eina doncs, molt, que es pot fer servir i no cal, sí que posem marques a tot el que són els trencants més punyeteros, diguem, d'una pista que t'has de ficar amb un corriol que no es veu, doncs allà ho marquem, ho marquem bé i ja està. Però el de més intentem posar el mínim de marques possibles i llavors hem convertit el plàstic en cartró, que clar, això si ens plou el dia abans és una putada, perquè el cartró es mulla, cau a terra i bueno, és un altre hàndicap, però bueno, almenys no hi tenim el plàstic allà penjat per la muntanya.
5: Les places, Xavi, no sé si estan limitades a un nombre de ciclistes i una mica serà el ritme de les inscripcions.
6: Bueno,
5: com
6: sí,
5: va?
6: Limitades, sempre ho havíem limitat a uns 300, però com que no hi arribem mai, ja tampoc ho limitem, vull dir, ara no... Solem arribar a uns 200, 200 i escaig, i aquest any creiem que també serem uns 200, 200 i algo. Ara portem, em sembla que eren 130 inscrits o 140, i aquestes dues últimes setmanes...
5: Són les que s'escriu més gent, no, normalment?
6: Sí, perquè la gent espera veure el temps que farà, allò si... el dinar d'última hora, veure si surt, si no surt... Bueno, compromisos. I molta gent a l'última setmana és la que... es decideix.
5: Així vol dir que gaudeix de bona salut, per això la cursa, Xavi,
6: sí,
5: donarà per més anys veient això.
6: Esperem que sí, aviam. Tenim un equip, ara la Junta, que, bueno, potser algun continuarà, potser algun no. Hem de mirar, aviam, de cara a l'any que ve, l'equip que serem i si es pot continuar tirant endavant o no. És un dubte.
5: És un dubte, però segur que sí, eh? Ara us empenyarem perquè pugueu tirar-ho endavant. Quatre circuits diferents, Xavi, això és molt important. Comencem, si et sembla, per l'ELA, que és el més difícil, no? Explica'ns una mica per on passa, característiques...
6: Sí, bueno, cada any fèiem un circuit llarg, tècnic, com ha estat sempre a la Cavallera, llavors un de no tan llarg, més curtet, i llavors un de que en dèiem la moderada, que és un de molt ni curt ni llarg, un terme mig d'uns 25 quilòmetres, però molt fàcil. Aquest any què ens ha passat? Aquest any les ventades que hi va haver a l'hivern ens van deixar els boscos trinxats, els corriols
5: molt bruts, no?
6: Impracticables. I ens ha donat una feinada que no ens l'esperàvem. Clar, llavors el fer un circuit extra, totalment diferent de lo que és la prova reina, diguem-ne, no?
5: Sí, sí, aquesta prova L.
6: Aquesta prova L. Fer-ne un de totalment diferent amb la feina que això comporta, pues, no ens vam veure capaços. Llavors el que hem fet és tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer dos circuits més aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, que això ja és...
5: I tècnicament dura, no?
6: I tècnicament dura, que això ja és xitxa. Llavors, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400 per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700. I bueno, així s'ha quedat la Cavallera. El que passa que cap dels tres és fàcil. Tots tres tenen punts crítics i tècnics.
5: Per com passa, més o menys, no per explicar-ho, però la zona.
6: Sí, aquest any voltem a la zona de Serra Cavallera.
5: O sigui, és BTT Cavallera,
6: a
5: Serra Cavallera, que a vegades no, sí, és, no, no ho feu, eh?
6: Anem combinant. Sol ser un any a Serra Cavallera i un any a Santigosa.
5: Finalment també tenim de curses, la infantil. No sé si teniu molts nens inscrits ja, per on anirà el circuit?
6: La infantil és un circuit tancat, que aprofitem tot el que és el parc de l'estació, i això ens ajuda molt al Consell Comarcal, que gràcies als seus monitors i a tota la seva ajuda la podem tirar endavant. Vull dir, des de la Junta del Vall Cabadeses donem les gràcies al Consell Comarcal per tota l'ajuda que ens dona. I, bueno, aquesta és totalment gratuïta. Es donarà una medalla de reconeixement a tots els nens que vinguin. I bàsicament aquesta és, la inscripció és el mateix dia. Val. Perquè no sabem mai si vindran molts, pocs, i la inscripció és el mateix dia, totalment gratuïta, i llavors els monitors del Consell Comarcal s'ocupen de distribuir els nens segons les edats, els hi fan fer un escalfament, ho dinamitzen, i la veritat que està molt bé, s'ho passen molt bé.
5: Per aquesta 20a edició, ara em comentaves el tema de les ventades, que has fet molt impracticable tot això, però no sé si heu trobat algun corriol especial, si heu fet alguna cosa especial, algun tros, bueno, que et faci il·lusió.
6: N'hem recuperat algun d'antic que ens ha fet d'especial il·lusió, perquè a més el tram de baix per travessar un riu ens hem hagut de currar un pont de fusta que ens ha quedat superbé. Bueno, sí, algun tramet sorpresa hi ha.
5: Ja, bueno, això s'ho trobaran els que hi vagin i que s'inscriguin, per tant ja ho sabeu.
6: Exacte.
5: Teniu molta gent que això us ajuda amb l'organització i el marcatge. El marcatge has comentat que era menys aquest any, però que us ajuden sobretot a la neteja, podríem dir. Teniu molta gent, molts voluntaris?
6: No, som nosaltres, els de la Junta. Llavors, de voluntaris sí que en tenim el dia de la prova. Mateixa prova, que ens ajuden amb el tema del menjar, ens ajuden amb el tema d'avituallaments. També ens és de gran ajuda el motoclub, que ens ajuda a obrir la prova, que estiguin tots els fils oberts, que estigui tot correcte. I bé, això és el que anem fent cada any.
5: Molt bé. I a part d'això, no sé si feu altres activitats destacades durant l'any, Xevi, que ens puguis explicar una mica
6: N'havíem fet, però ara de fa uns anys cap aquí, la veritat que amb la cavallera ens porta molta i molta feina i no tenim temps per res més.
5: Res, per acabar, també et volia demanar, ara ho comentàvem fora de micro, el tema de la climatologia, de la meteorologia, el temps. Fa molt bons dies aquí a Sant Joan, avui fa molta calor.
6: Sí.
5: Vull dir que, m'ho comentaves, és bo per una part, però també té el seu problema, no, això?
6: Sí, no, que faci bo és un punt, perquè si s'esperessin xàfecs i fes molt mal temps, els inscrits baixarien, està clar. Però sí que el terreny, per anar amb BTT, no és del tot bo que estigui sec del tot. Un punt d'humitat sempre va bé. El pneumàtic s'agafa més bé, vull dir, és millor per la BTT.
5: Doncs esperem que 3 o 4 dies abans plogui una mica.
6: Sí, i el dia faci allò
5: un ruixadet.
6: I ens deixi allò aquell punt d'humitat. Sí. Que caracteritza el territori
5: i el dia de la prova, doncs,
6: que faci sol
5: i que és el que volem tots.
6: Exacte.
5: Doncs moltes gràcies, Xavier Guillaumes, director de la BTT Cavallera, que enguany arriba aquesta 20a edició i per molts anys més es pugui fer, i ja ho veieu, d'augment 130 ciclistes inscrits, segurament arribarem als 200, vull dir que en aquesta marxa no competitiva ho remarquem també, perquè així tota la gent de tots els nivells, doncs, pugui acostar-s'hi i adequar-se la prova que millor li vagi, si una prova més tècnica i més llarga o una de més moderada i més senzilla. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí.
6: Gràcies.
3: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem sobre el català, però de forma diferent. Ho farem del projecte de parelles lingüístiques de Sant Feliu de Codines amb una persona que durant els mesos de gener a maig d'enguany ja ha participat com a mentor. Per parlar de la seva experiència i del que és ser parella lingüística, tenim amb nosaltres Àlex Balaguer, i ho farem de la mà de la Laia Tadeu des d'Ona Codinenca.
7: Bon dia, Àlex Balaguer, gràcies per venir. Parlem de parelles lingüístiques perquè tu n'has format part d'aquest projecte que s'ha fet aquí a Sant Feliu. Primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis com vas acabar i com és que vas voler participar d'aquest projecte.
8: Hola, bon dia. Doncs bé, jo a finals de l'any passat, del 2025, vaig veure anunciat per xarxes socials que l'Ajuntament penjava que feien això de les parelles lingüístiques i que buscaven voluntaris. Llavors jo sabia de companyes de feina que ho havien fet a altres pobles i em vaig animar i vaig escriure un correu electrònic i llavors em van contestar i em van citar, em sembla que era el gener, per allà començar tot el procés on ens van reunir tots i ens van ajuntar en parelles i llavors ja va començar aquí tot el tinglado.
7: Clar, perquè com et junten amb una parella lingüística? Perquè entenc que no ha de ser fàcil.
8: Això no... clar, les organitzadores, l'Elisenda i la Maria del Mar, és qui ho feien per perfils, no sé si era per edat o... perquè a mi en principi em tocava amb una noia i al final va ser un noi, el Tiago, d'origen brasiler, que ja porta anys aquí, i ben bé, com fan aquesta selecció, clar, jo no t'ho sé.
7: I què tal l'experiència? Com ha sigut aquesta experiència? Era el primer cop que ho feies?
8: Sí, era el primer cop. I molt content, la veritat.
7: Perquè de què es tracta? O sigui, què s'ha de fer en aquestes parelles lingüístiques? Què és l'objectiu principal?
8: L'objectiu és que els aprenents, que ells mateixos són voluntaris, o sigui, que tenen ganes d'aprendre o de perfeccionar el seu català parlat, aprenguin bàsicament des de la xerrada, des de parlar. No es tracta de classes de català ni res semblant, sinó que amb el dia a dia doncs vagin parlant català i amb tu el 100% de temps que estiguin amb tu ho facin, perquè es troben que a vegades amb l'entorn de la feina familiar o el que sigui no parlen tant català, llavors s'aprofita aquesta ocasió per parlar-ne, perquè tal com està el català, doncs avui en dia és necessari.
7: Clar, perquè quanta estona passàveu junts, tu i el Tiago, la setmana? Ho marcava el projecte o cada parella decidia?
8: Mira, el projecte et recomanen que, crec que va ser de gener a maig, que fessis almenys, crec que eren 10 hores, un mínim, es recomanaven. I realment a la cloenda que ens vam trobar amb altres parelles, nosaltres som dels que més vam fer, crec, perquè ens trobàvem cada setmana. Però cada parella pot funcionar diferent. Hi ha d'haver aquesta flexibilitat i llavors si una setmana podíem quedar, quedàvem, i si una altra setmana no podíem quedar, doncs no quedàvem, bàsicament. Llavors quedàvem per fer un cafè cada dimarts, nosaltres ens ho vam plantejar així, i estava mínim una hora. D'una hora, una hora i quart, una hora i mitja màxim. Sí, sí, i setmanalment va ser.
7: I de què, clar, de què es parla en aquestes parelles lingüístiques? Perquè em sembla molt interessant alhora, però alhora és com, et trobes amb algú que no coneixes i de cop sí, has de parlar. De què parles?
8: Doncs com si coneguessis algú nou. Parles de tot, de la vida, de tot el que et puguis imaginar. Nosaltres ho vam enfocar així. Sí que al principi és el que dius, que no et coneixes, i llavors potser tens aquest punt de timidesa, però que amb els dies va marxant. Llavors vam parlar de tot el que et puguis imaginar de la vida, doncs de política, de com viu, d'on és, de què li agrada. És conèixer una persona i mica en mica doncs vas aprofundint en més temes. I hi ha una cosa que em va agradar molt, que si no saps de què parlar o se t'acaben els temes o pel que sigui, l'Elisenda i la Maria del Mar ens van passar una guia,
7: vale,
8: amb un PDF, llavors allà hi havia temes per parlar, però en detall fins i tot, i la cultura, i si vols parlar de la dansa de Sant Antoni, tot el que vulguis, o els plats que menja ell al seu país. Clar, tot això.
7: Vas conèixer també la seva cultura?
8: Sí.
7: Que guai.
8: Em va explicar bastantes coses, sí, sí.
7: I ara jo em pregunto, perquè clar, al final són de gener a maig, són 5 mesos pràcticament que heu estat plegats compartint una hora i mitja a la setmana, que és molt, vull dir, a vegades costa quedar amb els amics. Què heu après mútuament l'un de l'altre? Perquè segur que hi ha aprenentatges que heu fet mutus, ja tu com a mentor, però ell també com a aprenent.
8: Sí, doncs veus, bueno, realment ell porta molts anys aquí, però clar, ell és del Brasil, llavors t'explica moltes coses de com funcionen allà, que aquí són diferents, i t'obre una mica la ment dient, ell deia, ah, feu això així, però això no m'acaba d'agradar, allà ho fem diferent, i realment et fa pensar, diu, no sé si allà és millor, aquí millor, o sigui, t'obre la ment i aprens de l'altra cultura també, tot i que està molt integrat aquí i també segueix les tradicions d'aquí, i bueno, també és bonic això.
7: I clar, jo ara ja per anar tancant, què cal tenir per ser parella lingüística? O sigui, qui es vulgui apuntar en properes edicions d'aquest projecte, què ha de tenir una persona per ser mentor?
8: Jo crec que parlar català bàsicament és el més important, perquè no et demanen uns requisits a més de parlar català. Ho pot fer tothom qui tingui ganes de que l'altre aprengui, de xerrar català amb gent nouvinguda, i les ganes, jo diria, les ganes de no d'ensenyar català, sinó de parlar amb altra gent que vol aprendre realment el català, i tenir temps, o almenys una mica de temps, per disponibilitat per quedar amb l'altra persona.
7: I com d'important creus que són projectes com aquests per fomentar la llengua catalana?
8: Doncs molt, jo crec que molt importants, perquè considero que el català al cap de molts anys l'acabarem perdent tal com està, perquè cada vegada es parla menys a les escoles, als adolescents, i per mi és una pena, perquè jo m'estimo molt el català, sóc català, i llavors em fa pena. Llavors, a nivell polític i institucional s'han de fer moltes coses, ja s'està intentant, però hem de ser els primers a quan algú xerra en castellà, no canviar directament al castellà, sinó parlar català, perquè potser l'altre vol aprendre i encara no el sap, i això és un pas que a mi sempre i molta gent ens ha costat. Jo crec que cada vegada estic intentant parlar català més als nouvinguts perquè aprenguin això, i hem de canviar aquest xip, i llavors el projecte aquest de parelles lingüístiques jo crec que és molt important, tant per la gent que ve de fora que realment vol aprendre el català, com nosaltres, els catalans, que no volem que es perdi la llengua, doncs fomentar-la d'aquesta manera.
7: I per últim, ja per acabar, amb què et quedes d'aquesta experiència i què li diries a algú que s'està pensant ser parella lingüística?
8: Doncs em quedo amb que coneixes una altra persona, això que t'explicava abans de que t'obre la ment, de que aprens la seva cultura d'on ve, i de que veus realment que molta gent vol aprendre català. Llavors, no només fas un company com a parella lingüística, sinó que inclús jo sé de gent que han fet amistat i al cap dels anys segueixen quedant, i jo crec que això és bonic, perquè integra l'altra persona i és maco, no? De fer una nova amistat, sí. O almenys un nou conegut o nova coneguda, i a sobre aprendre català.
7: Doncs ja estaria. Moltíssimes gràcies,
8: molt bé,
7: Àlex.
8: Gràcies a tu, Laia.
3: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Com hem pogut sentir o veure, hem acabat amb una entrevista per part de la Laia de Déu, que ha conversat amb l'Àlex Balaguer, i nosaltres, com sabeu, hi tornem demà, com sempre, a les 9 del matí, aquí al Territori 17, amb les notícies, també entrevistes i la tertúlia del traster. Que tingueu un molt bon dia. Fins demà a les 9.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: 10. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs si en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració, que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra els situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dilluns 25 de maig de 2026.
3: I oficialment estem assistint al final de la primavera. I és que per molt poquet, avui no hem tingut la primera nit tropical.
4: Així que benvingudes totes al 593è Infopodcast Cardeu.
3: Susana, què ens expliques?
4: Doncs mira, us explico que avui és el dia de l'orgull friki. També és Santa Maria Magdalena de Pazzi, que era monja carmeleta. Oh. No és la Maria Magdalena. Tal dia com avui, però, de 1993, presentava l'informatiu l'Òscar Orbezo i ens explicava que Ràdio Televisió de Cardedeu rebia el premi Soca de l'any 1993 que otorgava l'associació Tres Pins. I avui acabem dient que pluja per Santa Quitèria, la collita i la misèria.
3: Començaran les trobades per les associacions de veïns i veïnes dels Dominics, Can Canyes i Can Corbella. De fet, l'intenció és programar més sessions als barris. La Comissió Ciutadana de Gent Gran, integrada per representants d'associacions de veïns, entitats de gent gran i persones a títol individual, ha començat aquest seguit d'accions informatives als diferents barris de Cardedeu.
4: I avui, Horta per duplicat, també en fem l'oti, no, Enric?
3: Doncs sí, és que un total de 34 persones van participar en el curs de compostaires, veus, no compostadors, com vam dir aquell dia que era malament, que l'Ajuntament de Cardedeu va organitzar en el marc de la Setmana Internacional del Compost per aprendre a transformar les restes orgàniques en un recurs natural per al jardí. D'entre els assistents es va sortejar un compostador, aquests sí que són compostadors, que va tocar a la senyora Laura Collado.
4: Molt bé, tu, quina sort.
3: Doncs sí.
4: Va, i ara passem als teus consellets de l'Horta, els que tant li agraden a la Núria.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Planteu el Fàbrega al costat costat de les tomaqueres.
4: Núria, una... se't gira feina.
3: Exacte, de fulla gran i fulla petita en podeu trobar. Núria, planta potser fulla petita? Perquè és que la gran se't desmadrarà amb una torreta petita. Allunyarà el pugó i farà que els vostres plats siguin deliciosos. En tindreu tota la temporada i en acabat, saqueu la que quedi i per l'hivern.
4: Vaja, avui passem a la secció del Porta a Porta i com és dilluns això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper, les verdes avui no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs avui tenim la del poble sec.
3: Vinga, va! I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu! I avui, a 9:15, especial Fira Sant Isidre.
4: Exacte, en comptes de fer el Cardedeu informatiu, farem l'especial de Fira pel 38 de la TDT a www.rtv-c.cat i al nostre canal de Telegram. I a més, també us recordem que ja estan obertes les...
3: que és molt important.
4: Molt important. I també us recordem que ja estan obertes les votacions de l'Alanada, que és el concurs de música d'autor que fem des de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa. Heu d'entrar a www.alanada.cat i allà us apareixerà una quadrícula amb tots els concursants. Si teniu dubtes, podeu clicar damunt de cada concursant per escoltar la seva cançó. I quan ja ho tingueu clar, en la part de dalt de la pàgina heu de clicar a Vota la teva cançó preferida. Haureu d'iniciar sessió i votar.
3: Fantàstic! I parlant de l'Alanada, acabem amb...
4: Acabem amb el peix que es torna a mossegar la cua de Júlia Boncompte.
3: Vinga, va! I amb això...
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio, al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consellera de felicitat i feu-vos sòcies!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home ha mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Oh!

0: la calçotada, collons.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
3: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
2: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig, després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres, que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 25 de maig, avui explicarem la llista que acaba de donar, de fet encara està compareixent en roda de premsa, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol per al Mundial masculí d'aquest estiu de futbol. Hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total, en una llista de 26 jugadors, a més de Marc Bernal, que és un dels jugadors que està convidats en aquesta preparació. No anirà al Mundial, però, com dèiem, jugarà en aquests partits previs a aquest inici de juny. Avui parlem d'això i també parlarem ja del final de temporada en categoria de clubs, amb la Champions, evidentment, del Barça, la Champions femenina aconseguida dissabte a Oslo pel conjunt blaugrana, la quarta de la seva història que va celebrar ahir amb l'afició, i també el descens del Girona, en aquest cas de segona divisió masculina. També parlarem, evidentment, dels play-offs descens a la segona federació masculina i també a la tercera federació masculina, i també tindrem bàsquet, hoquei, patins, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés. Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: En la llista de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més a Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Com deia, Marc Bernal forma part d'aquesta llista de jugadors que també ajudaran a la selecció en la preparació d'aquest Mundial, en un parell de partits que jugaran aquest juny de preparació, com dèiem, d'amistosos. No anirà al Mundial, això sí, el jove migcampista del Barça. Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar 4-0 al Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició amb quatre companyes blaugranes més, la portera Catacoll, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat i un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau d'aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, evidentment, veurem si en els propers dies es confirma ja alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja ha acabat la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular, 11è, i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació, després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran a la Segona Federació.
0: Ja tenim definits els play-offs d'ascens a la Segona Federació, a la Segona Divisió masculina, amb dos catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9 a la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació masculina. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i patir tots dos d'allò més i haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar i campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, Panathinaikos.
1: El conjunt grec que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jasikevičius, a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid 92-85. D'altra banda, en l'Eurolliga júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, ahir es va jugar part de la penúltima jornada allà de la Lliga CB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao 86-80 contra el conjunt basc entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans Sants van caure per un contundent 88-116 contra una Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya 86-79 contra el San Pablo Burgos 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga Regular.
0: El Joventut que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre, recordem, en el seu dia per problemes amb el videomarcador, guanya de 20 de moment el, la Penya. Divendres es jugarà l'última jornada de CB. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: Recordem que són el millor de 3 aquestes semifinals. En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la divisió nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Canllong, i a la divisió d'honor femenina les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró, amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt, en tenis, Marina Bassols avança ronda Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat ara fa una estona Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, el Mundial masculí de futbol a Amèrica del Nord. N'hi ha en total 8 del Barça i 8 catalans. Aniran al Mundial, com dèiem, amb aquesta llista de la Fuente, a dos porters catalans, David Raya de l'Arsenal i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. De fet, Marc Pubill i Eric Garcia són dues de les sorpreses que han deixat fora, per exemple, el blanc Dinkhausen. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, recordem que Fermín està lesionat, i Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, o a més també hi ha el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. A Luis de la Fuente li preguntàvem per aquesta llista i sobretot també per la porteria, on ha deixat finalment fora el de la Real Societat, Remiro.
1: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: N'estarem pendents de la llista en què també hi ha Marc Bernal, que no anirà al Mundial, però sí que forma part d'aquests jugadors que ajudaran a la preparació en aquests partits amistosos que jugaran a principis de juny. Tot això en categoria femenina i el Barça va celebrar en l'afició a Maria Cristina, la quarta Champions de la història del club, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot de moment, però encara quedarà temporada, dos partits de Lliga F per disputar-se, competició que també ha guanyat, recordem. I més enllà d'això de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants surten. Per exemple, Ona Valla i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions. La millor jugadora de la competició ha estat també la blaugrana, la capitana Alexia Putellas, que veurem si segueix o no el club de la seva vida l'any vinent. Ahir el seu discurs deia això quan li preguntàvem per Varsovia, on es juga la final de la Champions del 2027.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
2: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres al Johan Cruyff contra la Real Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Recordem que la Real és l'únic equip que li ha tret punts aquest any al Barça en Lliga. Demà sobre aquesta penúltima jornada, per exemple, el partit del Badalona Women, ja salvat, juga a Palamós, rep al Real Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, toca fer balanç ara de temporada, un cop acabada la Lliga a la primera divisió, molt bon curs del Barça, que ha guanyat la segona Lliga consecutiva, n'anirem parlant. A partir de demà també parlem del futur de l'Espanyol, perquè el club blanquiblau presenta oficialment amb roda de premsa el nou director esportiu, Monchi, en el conjunt perico que ha tingut una temporada irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens a segona després de no passar de l'empat a un contra l'Elge Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va confirmar dissabte el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elge en un partit carregat de tensió i també impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona prova ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge. Un desenllaç cruel que va confirmar la caiguda d'un equip atrapat durant mesos en una dinàmica negativa. Mitchell explicava les seves sensacions després del partit.
5: L'equip no ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació de frustració total.
4: Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que ha quedat palesa amb cap victòria en les últimes 8 jornades. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar com més aviat millor a primera, mentre l'afició va abandonar Montilivi amb la decepció d'haver vist escapar una permanència que fins al final va semblar possible.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga Regular a la Primera Federació Masculina, en aquest cas amb bona

0: Unins en la darrera jornada van aprofitar el seu empat a Alacant davant l'Hèrcules i les ensopegades dels rivals directes per certificar la permanència a la categoria. La jornada que semblava que es complicaria amb el gol de l'Hèrcules, però l'empat amb gol de Kylian Abdallah i la resta de resultats van fer que l'equip continuï a la categoria. Més de 800 aficionats del Nàstic van ser a les grades del Rico Pérez per ajudar l'equip, que ho va celebrar amb ells sobre la gespa per la sensació d'alliberament de tots, dels futbolistes, però també dels aficionats. Amb la permanència a la butxaca, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, parlava de salvar els mobles i que ara toca analitzar la temporada i saber per on ha de passar el futur.
1: Hem salvat els mobles, la permanència que estava molt difícil. Agraïm a tota la gent que ha donat suport incondicionalment a l'equip durant tota la temporada. Res més de positiu podem treure. Avui era una obligació guanyar en aquest camp, no hem sigut capaços de guanyar. Fins i tot així hem aconseguit mantindre la categoria i tenim prou temps, prou dies per poder parlar del que ha passat aquesta temporada i sobretot del que vindrà.
0: Fàbregas no va voler donar més detalls i tampoc parlat del futur de Pablo Alfaro a la banqueta.
2: Gràcies, Jordi. Més futbol. Ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, en què s'enfrontaran, complint els pronòstics, amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Això sí, van patir tots dos. El Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, resultat insuficient per passar, i a la tarda el Badalona també va patir d'allò més contra l'Hospi, però acabar superant aquesta eliminatòria fent vol 0-2 de l'anada. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
3: Capgirar el resultat de l'anada de 0-2 era una missió complicada, però tot i així els riberencs van tirar d'èpica i han tingut el miracle a tocar. Van forçar la pròrroga amb gol d'Adri i dos d'Ignasi Kerr, però no han pogut rematar la feina durant el temps extra. Escoltem ara les primeres impressions de l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
4: Al final penso que l'equip ho ha intentat fins al final. Penso que inclús en algun moment hem merescut alguna més. Els hem demanat que fos així, que s'ho deixessin tot. Penso que ho han fet, no li podem demanar res. Avui ha sigut un partit, pues, com tu dius, una mica cruel, que ens recordem del gol de l'últim minut de l'altre dia. Però bueno, penso que ha de ser aquesta la línia, d'anar full cada partit, i penso que amb això pues, l'equip és molt més fort.
3: Jugar tants minuts a remolc pesa i ha passat factura a nivell físic a molts jugadors de l'Hospi amb molèsties musculars. Els badalonins, en canvi, han semblat més frescos i aquest punt extra l'ha explotat perfectament l'equip de Miquel Azparren. Al final, malgrat que l'Hospi ho ha intentat, el quart gol no ha arribat. El miracle s'ha quedat a les portes i la millor classificació del Badalona a la Lliga regular ha permès que fossin els locals els que finalment celebressin la classificació. L'Hospi, doncs, haurà de continuar un any més a la tercera ref.
2: Gràcies, Anna. Finalment també s'han jugat aquest cap de setmana, en aquest cas els partits d'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina, i com no podia ser d'una altra manera, ha quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Mafumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Rubí, Siscolara.
5: Eliminatòria oberta i moltes sensacions encara a viure per part de la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí després de l'1-1 al Municipal de Can Rosés del passat dissabte, i que deixa doncs tot plegat perquè es decideixi dissabte vinent a les 7 de la tarda i a Terres Tarragonines. La Pobla de Mafumet, que després d'haver acabat en Lliga a tercera plaça, es va guanyar el dret d'aquest factor camp favorable, i el seu entrenador Xavi Vilagut espera que els vagi bé davant d'un rival que considera molt perillosa aquest dissabte.
6: L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat, i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que, ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip.
5: Un bon equip, però que a Tarragona no ha guanyat mai. En 9 visites, 5 derrotes i 4 empats, intentaran trencar amb la història i sense la pressió d'haver de pujar de manera obligatòria, tal i com també destaca el Blai Martí, entrenador d'un Rubí que somia, això sí.
7: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo, crec que ens hem guanyat el dret de somiar i que això és un somni i el podem mantenir viu el màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
5: Partides per guanyar-se el passaport a la final, i allà li esperarà o Prat o Sant Mauro, l'altra banda del quadre. La Unió Esportiva Rubí fletarà un autocar per tal que el màxim d'aficionats puguin donar suport al seu equip a la Pobla de Mafumet aquest pròxim dissabte.
2: Gràcies, Cisco. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'Hockey Lliga Femenina després de superar-hi per un contundent 5-1 al Palau de Plegamans.

0: Ens escoltem una de les golejadores del conjunt del Pla d'Urgell, Elsa Salvanyà.
1: De cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
0: Elsa Salvanyà, que per cert és ex del Palau. Aquest segon partit, com dèiem, jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte, 30 de maig. A l'altra semifinal, el Tercabre Gijón es va imposar el Fraga 0-1 i podria segellar la classificació per la final també dissabte a casa. I en handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4. El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que ha jugat tots dos a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que també va pujar a la tercera categoria estatal femenina després de fer una fase perfecta a Renteria. El País Basc, Cugat Lleida, Joan Garcia, bon dia.
2: Molt bon dia, Martí. Gran notícia per a l'esport de Sant Cugat i concretament per l'handbol Sant Cugat femení del seu primer equip, que ha fet història i puja a Divisió d'Honor Plata, la tercera categoria estatal. I les santcugatenques ho han fet, i de quina manera? I és que s'han endut la fase sector disputada a Errenteria, a Guipúscoa. El primer partit el van dominar àmpliament davant les Reca Navarrets per 21-29. 8 gols de diferència. Dissabte va ser el torn de derrotar també per 8 gols de diferència, 19-27, l'anfitrió, l'Erenja Vitec. I finalment, els dos equips que arribaven a la final de diumenge, en dos victòries, en dos partits, eren l'handbol Sant Cugat i el Ciudad Jardín de Màlaga. A la mitja part, domini d'un gol del conjunt andalús, però la represa, bona inèrcia i bona dinàmica en el segon temps, que va fer que l'equip d'Héctor Gómez derrotés el conjunt andalús per 26-27. D'aquesta manera, campiones de la fase sector i competiran l'any vinent a la tercera categoria estatal, o el que és el mateix, a la Divisió d'Honor Plata.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar amb waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió d'Honor masculina després de superar per 17-13 ahir en el primer partit a un combatiu Sabadell. Ràdio Sabadell, Bau Vituri, bon dia.
3: Bon dia. Els mariners van desplegar tot el seu arsenal ofensiu amb 7 gols en el primer quart, però el club va aconseguir retallar diferències fins al 9-8 de Sergi Cabanes a l'inici del tercer període. Tot i això, el Barceloneta no es va deixar sorprendre i va sentenciar poc després gràcies a l'actuació de l'hongarès Gergely Iburian, autor de 5 gols. El cantó sabadellenc, un dels màxims realitzadors amb 3 dianes, va ser el boia Òscar Asensio.
4: Hem competit molt bé, crec que ens hem deixat la vida cada un de nosaltres i al final pues, els ha caigut a ells, però crec que només per petits detalls i al final, si corregim aquestes coses, podrem competir a Sabadell.
3: Un segon partit que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a Can Llong.
0: Gràcies, Pau, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots los mal.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
8: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Bon dia i bon dilluns 25 de maig de 2026. Això és L'Enjoc.

Dilluns 25 de maig, avui amb la ressaca d'un cap de setmana que ens ha deixat una nova Champions femenina per al Barça de futbol, el descens del Girona a la segona divisió masculina i la classificació per pujar a segona de Sabadell i Europa, que s'ho jugaran al play-off a partir del cap de setmana vinent. Molt futbol també amb la llista de Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, amb molts catalans i molts jugadors al Barça, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Tina Forés. Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors al Barça i 8 catalans. En total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: A la Lliga de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, a més de Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar per 4-0 a Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'onze ideal de la competició, amb quatre companyes blaugranes més. La portera Catacoy, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, aquesta última designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, de fet, que ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquest any a la Lliga F al Barça. I un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, veurem si en els propers dies es confirma alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F. Serà diumenge 31 de maig, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja acaba la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular 11è i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tant Ferran Torres com Lamine Yamal com Joan García, els tres estan a la llista per jugar al Mundial amb la selecció espanyola. Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran en la Segona Federació.
0: Ja tenim definits, a més, els play-offs d'ascens a la segona divisió masculina amb dos equips catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat en Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9, la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada es jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació, que, com dèiem, tindrà, veurem, com mínim un equip, veurem si Sabadell i Europa aconsegueixen pujar. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a la Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i que van patir tots dos d'allò més i van haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: Tots dos van passar a la pròrroga, com dèiem. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, el Panathinaikos.
1: El conjunt grec que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jasike Vicius a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid per 92-85. D'altra banda, a l'Eurolliga Júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea, després de superar també el Real Madrid a la final per 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, i es va jugar gran part de la penúltima jornada de la Lliga CB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao per 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans van caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya per 86-79 contra el San Pablo Burgos per 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia per problemes amb el videomarcador. De 20 guanya la penya, encara falten, com dèiem, dos quarts. Divendres jugarà l'última jornada de CB, en aquest cas d'aquesta lliga, en horari unificat, en principi a 8:45 del vespre. Per cert, encara en bàsquet, fa una estona l'Espart Girona ha fet oficial la sortida de Juste Josite, de la lituana. També s'afegeix a les ja baixes d'Arika Carter i de Lola Pendande, per exemple, ha anunciat això un fitxatge, això sí, un fitxatge que és el de Iana Martín, una base molt prometedora. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei lliga femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga, la divisió nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Can Llong. I a la divisió d'honor femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un dia punt en tenis, Marina Bassols avança ronda a Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:15. Comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat avui Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu a Amèrica del Nord. N'hi ha 8 del Barça en total i 9 catalans que aniran al Mundial, com dèiem, amb la selecció espanyola masculina. A la llista hi ha, com dèiem, 2 porters catalans, són David Raya de l'Arsenal i el blaugrana Joan García, a més de Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador Atlètic de Madrid Marc Pubill i també el lateral del Chelsea, Marc Cucurella. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, que, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, on també hi és el jove extrem d'Osasuna nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. Avui a la roda de premsa, Luis de la Fuente, d'aquest mateix migdia, fa una estona, parlava d'aquesta convocatòria a la defensa del blaugrana Eric García i del central de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Tots han fet una gran temporada, però no havien anat amb l'absoluta a les convocatòries prèvies d'aquest mateix any. El seleccionador Luis de la Fuente ho gestionava així.
1: Más que las ausencias, yo te voy a hablar de por qué vienen Eric y Pubill. Creo que es de todos conocido y los que seguimos el fútbol, que somos la gran mayoría, el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas, también como otros jugadores, insisto, que estarían en disposición o con la posibilidad de estar con nosotros, pero es que cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad, de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión. Pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19 y Pubill le conozco de las etapas que ha estado con sub-21 y selección olímpica también.
0: Per cert, hi ha 2 catalans més, Marc Bernal, jugador del Barça, i Sergio Gómez, de la Reial Societat, que entrenaran amb la selecció espanyola com a jugadors de suport per aquest Mundial en aquest principi de mes, aquest principi de juny, però, com dèiem, no aniran al Mundial, no estan en aquesta llista de 26. A tot això, en categoria femenina, ahir el Barça va celebrar amb l'afició a Maria Cristina la 4ª Champions de la seva història, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot, però encara queda temporada, 2 partits de Lliga EF queden per disputar-se, i més enllà d'això, de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants sortiran del club aquest estiu. Per exemple, Ona Batlle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions, la millor jugadora de la competició està la capitana Alexia Putellas, que a veure si segueix o no al club de la seva vida. Ahir en el seu discurs tampoc no va confirmar ni desmentir res la capitana. Podem escoltar també el discurs de l'entrenador Pere Romeu, que va guanyar la seva primera Champions com a primer entrenador, després de perdre l'any passat la de Lisboa.
2: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols aquesta temporada té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari, dia rere dia.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres. De fet, el Johan Cruyff contra la Reial Societat, que és l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada a la Lliga F, serà la penúltima jornada. Diumenge jugarà l'última. El Barça jugarà contra el Madrid Club de Futbol Femení. Demà, sobre aquesta penúltima jornada, de fet, amb, per exemple, el Badalona Moviment, que rep a Palamós al Reial Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, ara toca fer balanç de temporada. Un cop acaba de la Lliga a la primera divisió, molt bon curs del Barça, que guanya la Lliga la segona consecutiva amb Hansi Flick, n'anirem parlant. A partir de demà també parlarem del futur de l'Espanyol, perquè el seu club blanquiblau presenta oficialment amb una roda de premsa el nou director esportiu, Monchi. El conjunt perico que ha tingut una temporada molt irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens després de no passar de l'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi. Escoltem el balanç de Mitchell a la roda de premsa postpartit.
3: No és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable del que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat. Només toca aixecar-se d'aquest moment tan dur. És un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club. Per mi, molt difícil.
0: Un Michel que, quan li preguntàvem pel futur immediat del club, responia això.
3: La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos, només. Penso que el Girona té el club sempre a mirar cap endavant i lo farà, ho farà. I hem de parlar per a veure el projecte que és i només. Jo crec que el Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
0: Veurem si continua el tècnic de Vallecas o no, el capdavant del Girona el curs vinent a segona, i veurem també què passa amb la renovació de la plantilla i amb les més que probables són nombroses sortides de jugadors aquest estiu. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació masculina, en aquest cas amb bones notícies pels equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria de play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid-Castilla. Sergi, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: El filial blanc serà el primer adversari del Sabadell al play-off després de tota la confusió viscuda dissabte. El grup 1 ha acabat amb un triple empat en la lluita pel cinquè lloc entre el Castilla, el Pontevedra i el Baracaldo, i moltes classificacions posaven els gallecs per davant. Fins i tot a Passarón celebraven la classificació per la promoció, però els criteris de desempat de la normativa molt enrevessats han deixat finalment cinquè al filial del Madrid. Ni Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ho tenia clar després del triomf del seu equip a Tarassona.
5: El més important és que estem nosaltres, això és el més important. Ho he dit abans, un subcampionat en aquesta categoria, amb números de campió, perquè hi ha moltes temporades que amb 68 punts ets campió. Habitualment l'equip que té millor diferència de gols general és qui acaba... Bueno, hi ha moltíssimes coses molt positives d'aquesta lliga, especialment el lloc on estem posant aquest projecte i com ens veuen ulls en fora i ulls en dins, doncs un cop més avui ha quedat demostrat.
4: I el més important és que el centre d'esports ha acabat segon del seu grup amb la victòria 0-2 a Tarassona amb doblet de Javi López Pinto. Això permetrà a l'equip arlequinat gaudir de la tornada a casa durant tot el play-off i sortir guanyador en cas que l'eliminatòria acabi en empat. Si el Sabadell elimina el Real Madrid-Castilla, es toparia a la final amb el vencedor del Villarreal B Zamora. A l'altre quadre, les eliminatòries són Europa-Celta-Fortuna i Ponferradina, Atlético Madrileño.
0: Gràcies, Sergi. L'Europa, que també jugarà aquest play-off històric, com sentíem, també contra un altre filial, el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Per tant, com a mínim, tindrem un equip català l'any vinent en aquesta primera federació masculina. Esperem que només en tinguem un, perquè això voldrà dir que tant Europa com Sabadell hauran pujat a segona divisió, on es trobarien, per exemple, amb el Girona. Encara en futbol, ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, en què s'enfrontaran, complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular, i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Ahir al migdia el Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, però va ser insuficient per passar. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
6: Punt i final a la temporada del Club de Futbol Vilanova. L'equip va caure dempeus a Cornellà, guanyant el partit, mereixent molt més i quedant eliminat només per dues jugades d'infortuni, una en cada partit d'aquesta eliminatòria, i sobretot pel valor de la millor classificació dels verds al final de la Lliga regular, que va deixar en insuficient la victòria per 1-2 d'ahir dels de Genís Sant Pietro en aquest partit de tornada. Desenllaç molt, molt cruel i segurament igualment injust per un Club de Futbol Vilanova eliminat, que en veu del seu tècnic, Genís Sant Pietro, només podia sentir orgull per la trajectòria i fins i tot pel final d'aquesta temporada.
7: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim, jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú, al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida.
6: Paraules intenses i farcides de sentiment que encara avui, 24 hores després de la gran decepció, no són cap consol, però atenuen, ni que sigui una mica, el que senten els orgullosos seguidors d'aquest club de futbol Vilanova, que ha tornat a fer història. Recordem que fa només dues temporades l'equip competia a Primera Catalana i que ho ha fet justament en aquest 2026, quan es compleixen 20 anys clavats de l'últim cop que el club va disputar una promoció d'ascens des de l'aleshores coneguda com a tercera divisió i que malauradament també va acabar aquell 2006 amb un orgull immens però amb una decepció gegant al camp del València B.
0: Gràcies, Xavi. I a la tarda el Badalona també va patir d'allò més per superar un Ospi que va superar, com dèiem, fent vol el 0-2 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Badalona va patir en excés i va ser després d'una pròrroga, però finalment va passar l'eliminatòria i s'enfrontarà al Cornellà a la segona ronda. Va ser un partit en el qual els de Miquel Esparren van marxar al descans amb un empat a un gol, però amb la sensació d'haver perdonat en excés per deixar resolta la situació. Toni La Rosa va fer el gol dels badalonins als 8 minuts, però el mateix La Rosa i Òscar Gómez van desaprofitar grans ocasions per fer un segon gol. L'Hospitalet va empatar abans del descans. A la segona part, els visitants van portar clarament la iniciativa i van fer el segon en el minut 70, però amb la conseqüència que un minut després, un error del porter del Badalona, Carlos Azón, en el refús, va provocar que els visitants poguessin fer el tercer i empatessin l'eliminatòria. L'1-3 final va donar pas a la pròrroga i l'emoció es va mantenir fins al final, ja que una altra diana de l'Hospitalet deixava el Badalona fora del play-off. Finalment, els escapulats van resistir i van poder salvar una situació difícil mantenint aquest marcador que els hi va donar el bitllet per la segona ronda. Escoltem la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
9: ¿Quién no puede ser otra que hemos eliminado a un increíble Ospi? ¿Seremos un increíble Badalona o no? Tendremos que demostrarlo paso a paso, pero hemos eliminado a un Ospi. El guión era como queríamos, no era como queríamos. El guión está para trabajarlo, el guión está para pelearlo y muy orgulloso de mi equipo.
8: Badalona i Cornellà jugaran la segona eliminatòria d'anada i tornada. Recordem que el primer partit es disputarà al camp del Cornellà i el segon 7 dies després a l'estadi municipal.
0: Gràcies, Ramon. I finalment també s'han jugat aquesta setmana els partits d'anada, en aquest cas de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina i com no podia ser d'altra manera, quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Pobla de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: La Pobla de Mafumet va empatar a 1 al camp del Rubí en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera federació. L'equip tarragoní va ser superior durant molts trams del partit, de fet durant la majoria de l'encontre, però li va faltar efectivitat de cara a porteria per emportar-se un triomf que hauria aplanat encara més el camí de cara al duel de tornada. Així ho manifesta el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut.
11: I evidentment que ens ha mancat una miqueta d'efectivitat, però bé, el que és positiu és que s'han generat moltes situacions, que l'equip ha entès bé com teníem que atacar i amb això ens quedem, esperem estar una miqueta més encertats a la Pobla.
10: Tot i això, el resultat pels pobletans no és pas dolent. Marxen sense perdre el partit d'anada fora de casa. Va avançar-se la Pobla amb un gol de Xavi Samper des del punt de penal a la primera meitat i a la segona, tot i tenir diverses ocasions la Pobla per poder fer el 0-2 i sentenciar gairebé l'eliminatòria, va aconseguir empatar finalment el Rubí. La Pobla buscarà sentenciar aquesta eliminatòria de semifinals a casa dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda. En cas de fer-ho, s'enfrontarà a la final al guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Mauro i el Prat, també amb la tornada a casa pels pratencs, que van guanyar 0-1 al partit d'anada.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga masculina en superar el Madrid a la final, 92-85. A la Eurolliga júnior, la Bonya, el Barça, que va superar a la final també el Real Madrid, en aquest cas, també a Atenes. Ahir a l'ACB, ahir es va jugar gran part de la penúltima jornada, amb derrotes de Girona i Lleida, ja tenen la feina feta, amb la permanència assegurada, i s'enfrontaven contra equips que encara tenen moltes coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient 86-80 contra el conjunt basc a Bilbao, entrenat per Jaume Pons Arnau, que ocupa un moment tenemos plaza de playoff. Escoltem el balance de la entrada del Girona, Moncho.
12: Todos nos jugamos mucho. Nosotros queremos hacer la mejor temporada de la historia de Básquet Girona en la Liga CB. Necesitamos una victoria más. Nos queda una oportunidad el próximo viernes o jueves cuando juguemos. Y luego también nos jugamos pues, nuestra profesionalidad y, bueno, y el respeto por nuestro trabajo y por nosotros mismos, ¿no? Quiero decir que para nosotros no era vamos a Bilbao, tomamos unos chatos y picamos algo. No, venimos a jugar, a ganar y y para nosotros era muy, muy importante el partido. Y creo que el equipo ha dado esa imagen, ¿no?, de que sí, que se estaba jugando cosas y de que era importante para él. En ningún momento nos hemos dejado ir, ¿no?
0: El Girona, que es queda 12 amb 13 victòries, i el Lleida va caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt també momentàniament del descens. Divendres a 8:45 tancant el curs, el Javier Posilla de la pista del Parara, segon classificat UCAM Múrcia. El bàsquet Girona rebrà a Fontejau a la Penya, que hi va superar el Sant Palau Burgos 86-79. El màxim es retancarà el curs divendres també el Nou Congost contra el Real Madrid, mentre que el Barça encara ha de jugar dos partits de Lliga regular, divendres a Andorra i diumenge vinent al Palau contra un València, que després de caure divendres a semifinals d'Euro Lliga ha disputat encara 3 partits d'ACB aquesta setmana. I en waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga Divisió d'Honor masculina, després de superar ahir 17-13 al Sabadell, el segon enfrontament dissabte a Can Llong, i a la Divisió d'Honor femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest dimecres ja comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Les mataronines van superar aquest cap de setmana un Sabadell que tanca la temporada i canvia el projecte. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero, bon dia.
13: Bon dia. Derrota per 10-12 davant el Mataró novament amb un tercer quart fatídic que posa el punt final a l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant de l'equip. El tècnic va ser ovacionat per les seves jugadores i el públic de Can Llong i marxava emocionat.
14: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no?, que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït, he viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
13: En una temporada plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua, l'Astral Pula baixa el taló havent aconseguit únicament el títol de la Supercopa d'Espanya a principis d'octubre.
0: Gràcies, Bruno. Sant Andreu i Mataroca a partir de dimecres, com dèiem, s'enfrontaran a aquesta final de la Lliga a la Divisió d'Honor femenina. I abans d'acabar, també us expliquem que en handbol, a 4 de 4 van aconseguir en fases d'ascens l'ascens, en aquest cas a la primera estatal masculina, el Sant Martí Adrianenc i també el Garbí de Palafrugell, i a la Divisió d'Honor plata femenina, tant el Sant Cugat com en aquest cas un altre dels catalans que la jugava. I ja en voleibol també va acabar bé la fase d'ascens, en aquest cas pel Sant Cugat C, que disputava l'ascens a la primera nacional femenina. Van aconseguir pujar les Sant Cugatenques a Torredembarra, i mentre que el conjunt anfitrió haurà d'esperar. Va acabar finalment quart aquesta fase final al Cèbol de Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests tres dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
0: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. peatons. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torrebaró, punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de dos motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
0: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
9: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
10: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
9: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
0: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transport s'ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives

0: de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
2: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
5: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
4: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
0: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
6: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
7: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
8: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
7: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijoan.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
10: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
9: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Amb un quart de tres, ja aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
11: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
12: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
11: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
13: Notícies en xarxa.
0: Més coses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
14: Tots els marroquins globen.
15: Ens treuen treballs.
16: Com a trans, et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
19: Una soledat.
20: La gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Sí, marimatxo.
23: Estic solo.
24: Terroristes.
25: Tot això és odi. Aturem-lo.
19: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
20: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en

0: altres notícies destacades d'aquest dilluns. Aquest segur que el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
1: El mapa del Plater especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
2: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plater.
1: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
4: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
5: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
4: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
7: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
6: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb música.
8: Amore o grillo dir non saprei certo costè.
0: 7 minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
3: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
9: Hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
0: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuant també avui a Barcelona.
3: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs al ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
10: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són...

0: García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol José Luis de la Fuente explicava la convocatòria dels tres porters.
1: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
2: Queda molt lluny, però si hi ha algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
4: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de Mestalla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
5: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben.
8: Ens treuen.

0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperant 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments, a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. mesos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi, però vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: I preocupació al teixit econòmic català, us ho deien també en titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos d'avui.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment a més dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijoan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
15: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins globen.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental és violent.
21: Una soledat. La gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràcid. Marimatxo.
24: Estic solo.
25: Terroristes.
26: Plàtans.
27: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
28: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
4: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
3: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
0: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
3: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
0: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
5: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'Avinguda Maresme.
3: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc, els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
3: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Als dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
0: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
3: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
0: El 9FM, Núria Parera.
6: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
22: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí Torelló. O sigui que és Torelló als Angles.
6: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
23: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
6: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
0: 11 minuts i arribem a les 3. I atenció a aquesta dada, a Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
3: Ara aquest sistema es consolida com un mapa interactiu i complet complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
1: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Gapito o 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
7: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: 8 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs dels seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol José Luis de la Fuente explica la convocatoria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana i res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceu és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens, a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits, també va pujar a la mateixa categoria el Mataró i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: És Jordi, una mica més de 3 minuts, arribem en punt a les 3 de la tarda, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimarts a les 2. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la veu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea metropolitana uns 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
2: I cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra, diríem que incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. I a Tarragona s'han recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa de ceràmica de Cala Capito o 1.000 monedes del segle XIX acunyades a Tarragona. Parlem d'esports, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. I també 8 futbolistes del Barça que formen part de la llista de la selecció espanyola per aquesta cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat podríem dir que són les de Joan García, Eric García i també de Gavi. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
4: Trenem-te amb...

0: ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
3: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
2: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

0: assim.
1: Notícies en xarxa.
0: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència de valor operació tornada aquests 3

0: Dies de festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulen culin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
0: I el Brulla, a Osona, reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly es presenta avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: cada 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
3: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
4: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
2: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Pratdip i Colldejou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

0: notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giner.
1: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indica en els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
1: Frea l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'Habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes, que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
1: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració el pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la Terra Ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè en vista el dimarts la temperatura no afluixa, fins i tot encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvolada al Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida 5 persones, 3 d'elles motoristes.
3: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany n'ha mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
0: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara amb força volum, no està sent un retorn complicadíssim amb cues quilomètriques, però vaja, tenim evidentment tot aquest volum de trànsit de retorn previst per aquesta tarda i això es va notant. Unit a alguna incidència, doncs tot plegat sí que empitjora en el cas de la C33 i C58. Hi ha hagut un accident tocant el nus de la Trinitat en sentit Barcelona. Hi ha dos carrils tallats i d'aquí uns 2 quilòmetres de retenció a la C58 per entrar a Barcelona i uns altres 4 a la C33, amb més força compactes aquestes cues, també en sentit Barcelona. A l'autopista P7, en aquest cas, a la zona de Vilafranca del Penedès, tocant a Santa Margarida dels Monjos, hi ha hagut un accident. Els vehicles, però, s'han retirat ràpidament al voral, però ha quedat el trànsit ja tocat en una autopista que ja registrava molta intensitat. Ara mateix, entre Llorenç o Banyeres del Penedès i la zona de Santa Margarida dels Monjos, hi ha trams intermitents fragmentats de lentitud i aturades en tota aquesta zona en sentit Barcelona també. En general, també molt de trànsit a les vies de la costa, C31, per exemple, a l'altura de Cubelles, o també la C32 entre Gavà i Viladecans, o en el cas de la Costa Brava, la zona de la C31 de Santa Cristina d'Aro, en direcció Llagostera. Acabem, per últim, amb l'autopista de Maresme. No registra grans problemes, però sí molta intensitat, especialment a la zona de Cabrera, en sentit de sud. I és tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. T'ho dèiem en portada. Màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
5: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
5: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
5: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Precisament el Brull a Osona reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
7: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de dos motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
8: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
7: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, la UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
3: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas, que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el lideratge de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També assegura que la direcció de la trama no es circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
0: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueix al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ell a Televisió Espanyola.
3: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez, i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
3: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
0: Esther Minguell.
9: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini, i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats.
3: 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
15: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
14: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: I encara en l'àmbit laboral, preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
16: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
17: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis.
16: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que, segons les dades de l'Observatori, han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs precisament els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, portaveu voluntari de la Global Summit Flotilla, en declaracions a la xarxa.
18: La Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat fet públic aquest matí, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I en successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
3: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I en la plana social, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: Maite Polo.
19: Tots els marroquins globen.
20: Ens treuen treballs.
21: Com a trans, et veuen com un monstre.
22: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
23: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
24: Una soledat.
25: La gent gran.
26: Són gent que roben.
27: Paràcid. Marimatxo.
28: Estic solo.
29: Terroristes.
30: Matant.
31: Tot això és odi. Aturem-lo.
32: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
33: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
34: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
32: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
35: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
36: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda de

0: Dia Manel Ferrer.
1: Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, els carrers del municipi s'ompliran de foc, música i tradició en una de les cites més consolidades del calendari festiu del Maresme. El rebombori va néixer ara fa més de 2 dècades amb la voluntat de reivindicar la cultura popular des del carrer i des de les entitats locals, i amb els anys s'ha convertit en un espai de trobada entre colles, famílies i públic de totes les edats. La festa combina activitats tradicionals i propostes musicals amb una clara aposta per la participació i el teixit associatiu. La programació d'enguany inclourà correfocs, tabalades, cercaviles amb colles convidades d'arreu de Catalunya, tallers, concerts i espectacles de foc. El rebombori es tancarà diumenge amb la cercavila infantil, mantenint així una de les essències de la festa: apropar la cultura popular també a les noves generacions.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquesta combinat, en aquesta llista, volíem dir, en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi. Acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El cap de setmana ens deixava les celebracions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina després de guanyar la Champions dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Marsella per 4... Olímpic de Lió? O no, Olímpic de Marsella, per 4 gols a 0. Una de les protagonistes d'aquestes festes era Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En canvi, la mala notícia del cap de setmana va ser el descens a segona del Girona. Els gironins van empatar un amb l'Elx i consumen el descens en categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Gárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. El president del Girona, Delfi Geli, avisa que ara venen setmanes complicades.
6: No som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
2: I a la fi de la segona federació, els tres equips van assolir l'objectiu. Sabadell i Europa jugaran el playoff d'ascens a primera federació i el Nàstic va aconseguir la salvació.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
0: La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de la UDEF i el jutge instructor del cas.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
0: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració del pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè han vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna nuvolada al Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes.
2: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
0: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queda, per exemple, parlar de l'autopista C33, on queda lentitud amb aturades a la zona de la Llagosta i de Montcada i Reixac, a causa d'un accident de fa ja una estona en sentit Barcelona, ara ja retirat. En el cas de l'autopista AP7, sobretot el tram sud és el que queda més ple, la zona entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida els Monjos, tot i que de forma fragmentada i intermitent, en sentit Barcelona. En el tram nord, sobretot hi ha intensitat, a la zona de Llinars o de la Roca, però sense aturades. Vies de costa també que es mantenen encara en diferents punts carregades, l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, o la C31 a la Costa Brava, ara ja més puntualment a Santa Cristina d'Aro, en sentit de Llagostera. Tenim també en el cas de la Costa Daurada algunes vies amb encara volum de trànsit, com és la C31, la zona de Cubelles, també la Nacional 340, del punt de l'Arbós, de forma puntual, o la C32, la zona entre Cava i Viladecans, tot plegat en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada, màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
10: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
10: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
3: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
10: També a la P7 hi haurà un carril adicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Precisament el Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
11: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
12: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via que on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
11: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'altre titular de la tarda, la UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el liderar de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També s'assegura que la direcció de la trama no circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
0: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueixi al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ella, la televisió espanyola.
2: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista Felipe González ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
0: I també la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
2: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
2: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
0: Esther Minguell.
13: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
13: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
2: 4.700 milions seran per a la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
14: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
2: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornaran a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
15: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
16: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
15: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
2: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
17: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
18: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
17: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: En successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
2: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen també una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, a l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
2: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis, els vestuaris i lavabos, i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui dur a terme la neteja corresponent. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
19: Quan s'han obert les instal·lacions del camp de futbol, s'han trobat diversos extintors buidats als vestuaris, als lavabos, als passadissos i a la infermeria. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que no poden determinar l'hora dels fets, però suposen que s'han produït aquesta matinada de diumenge a dilluns.
20: És una cosa que no té cap sentit, no acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar a les entitats que faran ús dels vestidors, que ara estaran uns dies sense poder-los fer servir, i a més, és que la persona que ho fa no entén quina finalitat busca, perquè el més normal que li pugui passar és que s'intoxiqui amb aquesta pols, que és tòxica.
19: A hores d'ara es desconeix l'autor o els autors d'aquests fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per aclarir-ho. La instal·lació no disposa de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esports ja s'havia plantejat instal·lar-ne i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant aquesta mesura.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Notícia d'última hora. Sanitat ha detectat un nou positiu d'antivirus entre els espanyols que estan confinats ara mateix al Gómez Ulla. La persona afectada ha estat ja traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital, en la que també encara hi ha el primer i fins ara únic positiu afectat pel brot detectat a principis de mes en un creuer. Més qüestions. A Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
2: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés de l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Biafanyer.
5: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
21: L'estudi confirma que l'era del Girona Rai ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
5: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I en territori, el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
22: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
23: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
22: En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments tenen la potestat de donar permís o no de continuar ampliant el nombre de camps fotovoltaics que es proposen al municipi. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
24: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Nou jugadors catalans jugaran, estan cridats a disputar el Mundial de Futbol, que es disputarà als Estats Units, Mèxic i al Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran també en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana en aquesta selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol José Luis de la Fuente explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque estamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny, amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. El cap de setmana es deixava la bona notícia de la victòria del Barça a la Champions a Oslo davant l'Olympique de Lió, que guanyava per 4-0. Ahir celebraven aquest títol les jugadores del Barça a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: La mala notícia va ser el descens a segona del Girona. Ara el futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. A la segona federació, tres equips van assolir l'objectiu. El Sabadell es va classificar com a segon i jugarà el play-off descens sempre amb la tornada a casa. Començarà amb el primer rival, amb el Real Madrid Castilla. L'Europa també es va classificar per aquest play-off, ho va fer com a cinquè i se les veurà en la primera eliminatòria amb el Celta Fortuna. I el Nàstic va aconseguir la salvació. En quant als hoquells patins, el Vilassana aconseguia guanyar el primer partit de les semifinals davant el Palau per 5-1. En el primer partit de la sèrie, el millor de 3, Luchi Agudo, Salvanyà, Bea Jaete i Aina Florenza, que va fer 2, van marcar els gols del Vilassana, mentre que Laura Puigueta va anotar el gol de l'honor del Palau. I a la que fa l'hoquei lliga masculina, el Liceo es va classificar ja per les semifinals. Les altres 3 eliminatòries d'aquests quarts de final arriben al tercer i definitiu partit, que jugaran demà dimarts a partir de 9:15 del vespre. Els partits decisius seran Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident. També hi ha lentitud amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. Ho ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
2: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat-Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Ras Matas. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Això és El Remeier.
5: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
6: I què són els additius, David? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quin és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
6: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
5: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha ni, i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
6: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes n'hem menjat.
5: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E-170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E-211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
6: David, necessaris o perillosos?
5: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
6: Poca broma,
5: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
6: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
5: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'E133, que tenyeix de blau els aliments...
6: Dolent.
5: Home, el blau ja...
6: Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
5: Correcte. I sobretot una planta molt perinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, en dolços, en begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que tenen una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
6: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
5: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
6: Correcte.
5: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que obtenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té.
6: Clar,
5: entre els més qüestionats...
6: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
5: Exacte, sobretot en els aliments processats. Seria potser amb els tomàquets... Ja en
6: és a dir,
5: amb
6: salses i coses així...
5: A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, eh? I poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
6: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
5: Doncs, com additius alimentaris, està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
6: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
5: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, amb la putrefacció, la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
6: Ep.
5: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència, Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
6: sí,
5: conté sulfits,
6: sempre.
5: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de, com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
6: Sí, sí, els anem apuntant, ben atents.
5: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos, Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
6: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
5: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí. Doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
6: Molt interessant.
5: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
6: Depèn del que sigui, no?
5: Doncs depèn del que sigui.
6: Un bistec segur que no.
5: I en canvi els iogurts segurament
6: exacte.
5: Segurament sí. fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional, eh? L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
6: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
5: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Ostres. Antioxidants i conservants.
6: I sona bé, antioxidant, sona, molta gent pensa,
5: sona
6: mira...
5: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxilxiloloè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
6: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
5: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
6: Exacte.
5: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas, aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segur. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, eh? I poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
6: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, eh? Sense dubtar-ho.
5: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per una, diguem, un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, diguem, excepcions, clar, però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
6: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
5: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
6: Fa basarda, sí, sí.
5: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple la cesulfam K E950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
6: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, eh? Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
5: A veure, no cal posar el crit al cel, eh? Però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament
6: demà
5: ho fem
6: no.
5: Puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara, eh?
6: Sí,
5: no saben
6: sí.
5: Que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílags de varis animals, no ens especifiquen quins, l'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també, l'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més, seria el menys d'origen animal,
6: sí,
5: però no ben bé animal.
6: Sí, invasiu, d'alguna manera.
5: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
6: Maco.
5: Val? Sí, fa a basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un canaló.
6: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
5: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment. Però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la

0: dos, i recordarien que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, l'anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments,
1: sí, excepcions, clar,
0: exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí, i que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no cal.
0: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que... continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini, poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no hauríem d'aprendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans avui més que plantes parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que haurien de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, molts d'aquests.
0: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat. Eh?
1: Gràcies, egipcis.
0: Sí, grans coses en tenim de prendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els propis establerts també a la vora del mar assecaven diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas.

0: El fumat també s'utilitza i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant i li otorga un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa havien d'estar, no havien d'estar d'acord.
0: I que sí, hi ha gent que, doncs, que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacó, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que...
0: N'hem de parlar
1: d'això. Malament,
0: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
1: I ens agrada.
0: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però evidentment s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, eh? Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no? Perquè estàs parlant del bany maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escuma a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bergsmein, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè és santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
1: Quantes... No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadesa.
1: Se'n diu promocionar.
0: Exacte, i de fet li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres!
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, eh? Sí,
0: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions. Doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys. I un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants. Però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és la subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums. La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Ostres, poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'autoequilibrar-se. També tracta la sexualitat, incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no? En aquella època, oh, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure el gran el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior, anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien en persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que et recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si som consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre un litre i mig de saliva al dia.
1: colló.
0: Sí, sí. Per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, eh? Ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també.
1: L'olor, i
0: només
1: tant.
0: Sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i sí. Escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència... L'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs, evidentment, també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo qui puc explicar el que faig és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, sí, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les caries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures. Què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació. I sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les en la medicina del centre europea. Els estudis científics han parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i han descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.
3: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions. Entre els incidents més destacats cal citar un accident a la C-58 que ha obligat a tallar dos carrils i ha provocat retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També s'han registrat 4 quilòmetres de cues a la C-33 entre aquests dos punts. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO's, els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment d'expedients d'extinció, els més durs, que ja comporten tancaments de plantes. Rashid Khorum, economista consultor, consultor en estratègia empresarial i anàlisi, en parla a la xarxa.
3: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
2: Encara a l'àmbit econòmic, el Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció una cop tancada la venda de la seva filial britànica a TSB per 2.863 milions de lliures esterlines, uns 3.000 milions d'euros. L'ingrés als accionistes es formalitzarà el proper 29 de maig. Els sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana i que havia d'arrencar demà dimarts. Segons s'expliquen, la direcció del cos hauria acceptat ja algunes demandes dels representants dels treballadors. Els sindicats demanen que Interior doni llum verd a una proposta de complements retribuïts als mateixos imports que els Mossos per als festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis a vestuaris i lavabos i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui fer una neteja, corresponent en aquest espai. Els Mossos estan investigant l'autor dels fets.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'operació Tornada de Segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. La mobilitat registrada ha estat un 2% superior a la mateixa operació especial de l'any passat i un 8,4% superior al 2024. Tot i això, les retencions totals s'han reduït un 11% respecte a anys anteriors. Enguany, el pic màxim de retenció ha estat de 39 quilòmetres, un 27% inferior a anys anteriors, que va ser de 54. Durant aquest pont, malauradament, han mort 5 persones en les carreteres catalanes, 3 de les quals eren motoristes. I el govern aprovarà demà el Consell Executiu de l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arribarà el mateix dia, demà, que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Esther Niubó és consellera d'Educació.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
2: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat avui un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. I 7 de cada 10 gironins canvien el castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Tot i així, la dada del 24% de gironins que mantenen el català està per sobre de dades d'altres comarques de Girona. L'enquesta també exposa que un 94% de la població entén el català i prop d'un 60% el fa servir com a llengua única. I Premià de Mar es prepara pel rebombori. 3 dies de cultura popular, compliran carrers de foc, música i cercaviles. Serà del dia 5 al 7 de juny. És tot. Molt bona nit i fins demà.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema Set de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics, amb temes com aquesta Nit d'Esperança des del treball Ascens.

0: instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra amb The Blasters.

I Think, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de, després, de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem al nostre país, tal com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Club. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Cardedeu. Són les dues.